0: siente arriba la invitación para la consulta.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

cette femme.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la veu. Són les 7.
1: Estàs...
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze, en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensupit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present, a Tarragona, sobretot cap a l'Ebre. amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
6: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyaven la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
6: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat però l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord a una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
3: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el departament.

0: Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
1: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
0: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. En Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat dos centres que s'hi han adherit.
2: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
3: La llei diu que a més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
2: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgo. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
4: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
2: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
0: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
5: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
6: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
5: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
7: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
8: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat: un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
5: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
0: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
9: El moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
0: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
10: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta. Jo, en discreció, demanaria, no? Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
0: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
11: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
12: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
11: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i La Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
13: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
14: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
13: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
15: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
16: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
15: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
17: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el Platé, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del Moviment Ecologista Català abans de la constitució de l'actual govern.
0: <t'ha> Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia. El segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
18: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 al Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
19: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
20: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
21: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
22: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
20: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
0: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bat Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
23: La
1: xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Molt bé, va. Vinga, va.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Ester Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: Precisament, la consellera d'Educació, Ester Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord a una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo no ho hauria parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
7: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
6: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
8: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
9: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
8: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via, en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia.
1: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
10: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guard del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres pues, actuem en conseqüència i anem a lluitar pues, per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
1: Vostè queda desautoritzada per la votació. Com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
10: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a què ens guanyem, diguéssim, el ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita... diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
1: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria?
10: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix que tenim aquesta jornada de vaga no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat, i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no, i aquest no té un significat molt gran, no? Llavors crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però evidentment això és un conflicte que s'ha de resoldre.
1: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
10: Molt bon dia a vosaltres, moltes gràcies.
1: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
11: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
12: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que amb molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
11: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
12: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després. Però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
11: Per què aquest no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
12: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social

0: El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
1: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
2: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els petomaires que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'Esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
4: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
3: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
5: Hola, bon dia, Elena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats uns vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona. Els vehicles són al voral i hi ha 4 quilòmetres i mitja de lentitud en sentit contrari i arran del trànsit, però també l'efecte Tafanent, aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara d'aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa als accessos sud, hem de dir que a la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
3: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona dius que podran estar més tranquils.
6: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de calample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la Costa Daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, al matí està sent més fresc el que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire, estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també a cavall de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I el cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
4: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
3: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
7: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord a una reflexió.

0: profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
1: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia.
1: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
2: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
1: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
2: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents doncs, han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva de l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
1: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser de nou moneda de canvi?
2: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context, per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
1: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
2: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
1: Don Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
1: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
3: Molt bon dia, Helena.
1: El Departament diu que el preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
3: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi ha hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta, dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no van signar el preacord i en el qual el resultat és el que van conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i per tant tenim la necessitat de poder complir en aquest cas amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se, ara mateix en l'acord del 9 de març més aquest annex i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment hi ha hagut una consulta, aquesta consulta en aquest cas per part de l'USTEC doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin, però escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres en aquest cas el departament ha fet la seva feina que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
1: Entenem. Per tant, entenem, senyor Ignasi Giménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
3: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet vostè, nosaltres ja vàrem anunciar en aquest cas doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que fes una convocatòria urgent, fem la convocatòria urgent per avui i avui ens acabem d'assabentar doncs, que en aquest cas l'USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord fruit en aquest cas de la incorporació de professors de secundària perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. Jo, miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
1: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava, amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible doncs replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només el departament i els sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa. Això seria interessant tenir-ho en compte?
3: Jo crec que tots aquests espais estan creats i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats. I escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades, però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats i per tant és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho. Qui té un problema també són els sindicats, i en aquest cas jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar, però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents. Per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que per tant es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
1: Ignasi Giménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell que diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Giménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Per arribar a 8:45 del matí, expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no, això no li he parlat a ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també bé la benedicció de la creu, ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
7: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
6: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
8: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simón Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
9: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
11: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves com passin els anys, que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per a aquests colors i per a aquest escut.
10: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
1: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roijackers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
12: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... Abans truco al meu germà i li dic, és que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
1: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu «la Patum no se suspèn mai». La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87 a 90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Back Rooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la Luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat des del que va ser l'acord del març amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte, és una notícia d'última hora, un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
0: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo no ho hauria parlat de net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat. És també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em canvia el cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat va ser Sant Joan Pau II, l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què els papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica, i per tant nosaltres tenim molta il·lusió i moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat doncs estiguin al màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
6: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i per tant ja estava malalt, i llavors al maig va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges, per tant no va ser possible durant l'any passat. Però en canvi, si que ara s'ha pogut organitzar i podem tenir aquesta visita del papa, jo crec que ho podem considerar com una clausura d'aquesta celebració del mil·lenari inesperada, perquè com deia no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat a aquesta celebració dels mil anys de la fundació de Montserrat del Monestir Benedictí.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
6: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge convertida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut ja la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fer cristià, no? Per tant, sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt, molt gran de...
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
6: Desconec que seran els temes de conversa durant la visita del papa. És possible que ha sigut dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això, que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides. Una més. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: El Barça que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
9: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
10: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
9: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
12: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
13: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol. Que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
11: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
9: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
1: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
9: Vinga,
1: fins dilluns.
9: Cap de setmana.
1: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els petomaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'Ou com Balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
14: Bon dia, Elena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
15: Bon dia.
14: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
15: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar-lo com va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració, totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
14: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
15: Influeix en l'Ou com Balla perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any, doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tesseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'Ou com Balla invertida.
14: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'Ou com Balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
15: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet, aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanis, que amb motius teològics molt complexos, que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment. I l'Ou com Balla era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi, i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament a la custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
14: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
15: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest

0: per posar el brollador de la font del claustre i es paga per girar l'aigua, diuen, clar, aquí no, no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al final del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
3: Avui és dimecres 3 de juny de 2026.
2: I per què és un dia especial? Doncs perquè estem d'aniversari de festa grossa de celebració. I és que avui us hem de donar la benvinguda al...
3: a l'Infopodcast número 600.

0: Susana, aquest dia ha de ser especial. Què ens expliques? I crec que començarà de forma molt especial.
1: Sí, sí, és especial perquè és el número 600 i a més és especial perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Sí, senyora! Un dia en què no hi podrem anar, tu i jo.
1: Avui també és Sant Isaac i Santa Oliva.
0: Isaac! Bon vermut!
1: I tal dia com avui, però de 1992, presentava l'informatiu la Sílvia Gunter i ens explicava que s'estava començant a urbanitzar el barri dels Dominics.
0: Mare de Déu Santíssima! T'imagines que tu t'hagués quedat sent camps fins que Mordor, quina això. Meravella. Per cert, des d'aquí
1: no eren camps,
0: salutació.
1: No eren camps, de fet era bosc.
0: Sí. De fet, des d'aquí una salutació, perdona, deixem d'enrere, a l'Oliva, perquè que bé que ens assessora sempre amb les pintures, eh?
1: Correcte. Va, i avui acabem dient buscar, per Corpus i per Nadal, els sastres maten la fam.
0: Has vist? S'ha d'anar mudat per religió. Eh?
1: S'ha d'anar ben vestit, quan són les cites importants. Ara això, els sastres pobres no maten la fam ni...
0: Que quan et porten a la foguera, no?, a la Santa Inquisició, que vagis ben engalonat. Vinga, va, comencem explicant que la gent gran de Cardedeu va ser present a la 27a edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya. És a dir, que en el primer saló no eren gent gran. Fira Gran 2026, que va tenir lloc del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Es tracta d'un espai que reuneix serveis, productes i iniciatives que promouen l'envelliment actiu i participatiu.
1: Com d'important és això?
0: Enguany, l'espai expositiu ha comptat amb més de 80 empreses i entitats de diversos sectors, des de salut i benestar, noves tecnologies, cultura i lleure, entre d'altres.
1: Molt bé, perfecte. Molt interessant, Enric, i va ser mare a parlar del temps, que també ens interessa bastant.
0: Doncs sí, és que ens espera una davallada, com haureu notat, de les temperatures, com haureu notat, que tocarà fons divendres, com notareu, amb alguna sorpresa en forma de pluja de cara dijous a última hora, així que aprofiteu per refredar les cases per dins, i és que a partir de dissabte tot cap amunt. Mareta el que ens arribarà.
1: Sí, sisplau, aprofiteu, que refredi tot, perquè després no hi haurà qui ho aguanti.
0: I això no volem dir amb aire condicionat, sinó obrint les finestres i passejant-nos a les nits.
1: Exacte. Va, i passem ara a l'horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Encoixinat! De fet, l'encoixinat que podeu posar a l'hort pot ser palla, pot ser matèria orgànica triturada, és a dir, restes de branques, etc. Poden ser el fullaraca que ho ha apartat a l'hivern. Poden ser mil coses, des de... Hi ha gent que posa també llana d'ovella. Poden ser moltes coses, això sí que sigui sempre orgànic, no en cardeu allà pots de plàstic per tirar.
1: Això no ho vas dir l'altre dia, ja, no, de l'encoixinat?
0: No vaig dir tantes opcions, i tampoc que es podia posar llana d'ovella, així que esquileu a les ovelles que tots teniu a casa.
1: Va, dimecres, porta a porta, això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau, Gatell i Estalvi.
0: Doncs sí, i amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, Susana, hem d'explicar als nostres i les nostres oients per on poden seguir l'alenada.
1: Per totes les vostres televisions locals. I aquí a casa nostra, doncs pel 38 de la TDT, pel nostre canal de Telegram, per www.rtv-c.cat i si voleu saber quan s'emet, doncs...
0: Seguiu l'Instagram. És un Instagram superactiu que us encantarà. Segurament ja el seguiu, cas que no ho feu. I alerta, alerta, perquè totes les cançons que us hem estat posant aquests últims dos mesos formen part de l'alenada. A partir de demà anirem posant els seleccionats.
1: Molt bé, i amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de...
1: Telegram,
0: Salut i Poble,
1: Consell de Presidenti, feu-vos sòcies.
0: Ah, i ara la Susanna se'n va cap al MAC. Ens veiem tots i totes allà.
1: Desitgeu-me sort.
3: Ah. Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa.
4: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar aquest dimecres que la represa del servei ferroviari entre les estacions de l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa, l'R3, s'endarrereixen i és que farà coincidir amb la posada en marxa del tren entre Parets i la Garriga, on s'estan executant obres de desdoblament de la infraestructura. Per tant, entre desembre i gener de 2027. A la tardor de l'any passat, Renfe, Adif i la Generalitat havien fixat el maig com a data per recuperar la circulació de trens al tram sud de l'R3. Però, com sabem, no ha estat així. L'aturada del servei entre Hospitalet i Mollet Santa Rosa no estava lligada a les obres de desdoblament que es fan entre Parets i la Garriga. Derivava de la segona fase de la remodelació ferroviària de l'estació de Montcada Bifurcació que hi ha de permetre guanyar protagonisme dins la xarxa ferroviària catalana funcionant. Per exemple, com a terminal dels trens regionals que van cap al sud de Catalunya i que ara acabaven el seu recorregut a l'estació de França, Barcelona. Han passat els set mesos que es van preveure i encara es treballa amb un cadi bifurcació. A més, la caiguda d'un tram de mur de la cimentera que hi ha encaixonat entre la C-17 i les vies del tren ho ha acabat de complicar. L'esllavissada va ser el març, però encara no s'hi treballa. Santano va anunciar dimecres un acord amb l'empresa, propietari del mur, que permetrà que Adif iniciï les obres abans del dia 15. Abans de la represa del servei, Adif també haurà de reparar centenars de metres de catenària, on des de l'octubre de 2026 s'han anat robant cable de coure en una barra lliure als saquejadors. Entre una cosa i una altra, estem davant d'un nou incompliment amb l'R3 i sobretot amb els seus usuaris, que històricament han patit el dèficit d'un servei de via única amb temps de recorregut més lents i menys oferta de trens que les altres línies de Rodalies. És divendres 5 de juny de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia. Ja ho sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem amb els companys del Territori 17, l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i jo mateixa, i potser l'Andreu Jiménez, sobre l'actualitat. Parlarem sobre aquestes protestes de docents per al rebuig del preacord que es va anunciar ahir des dels sindicats i des d'Educació, i també parlarem sobre la visita del Papa a Catalunya, entre d'altres coses. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:45 del matí de parlar sobre música, i avui amb l'Andreu Jiménez comentarem el disc Bed and Breakfast dels Amics de les Arts, el segon disc d'estudi de la banda catalana que van llançar al mercat l'octubre, atenció, de l'any 2009. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els problemes de cobertura que està patint Vic darrerament a causa de la retirada d'algunes de les antenes que fins ara oferien connexió 3G tenen solució. Empreses com Vera ja ofereixen als seus clients alternatives a la falta de cobertura. Andreu Jiménez.
2: El text de sense cobertura es repeteix cada dia i a totes hores en els dispositius dels comerços i arts d'alguns punts de Vic. La cobertura, pràcticament inexistent des de fa dues setmanes, i el problema s'ha accentuat però ve de lluny. I quina és la resposta? Doncs el canvi d'antenes. S'estan substituint les antenes de cobertura 3G per les que ofereixen connexió a la tecnologia de 4 i 5G. La propietària de l'estanc de la Fina, Esther Puig, explica la seva situació.
3: Jo, per exemple, tinc la màquina de la UFE que va amb cobertura i no em funciona. I les màquines de pagar puc anar amb wifi. Si no pogués anar amb wifi, ja podia haver tancat o no ho sé, o plegar o jubilar-me, una cosa d'aquesta. Llavors, també jo tinc paqueteria i molta gent quan ve aquí no se'ls hi descarreguen els QRs, no se'ls hi descarreguen els còdics de barres, els hem de fer marxar 100 metres enllà i llavors quan són allà dic, però feu captura de pantalla, perquè la que tornareu aquí, tornareu a estar igual.
2: El wifi és la solució. Companyies com Vera, que ha tancat un acord amb un altre proveïdor per donar accés als seus clients, el 4 i 5G també els ofereix assessorament per canviar la configuració dels TPB, per cobrar les botigues i per poder trucar a través de la tecnologia Volte, que enruta les trucades del 4 i 5G. I encara hi ha una altra alternativa, el Bo Wifi, que permet fer trucades a través de la xarxa Wifi. Com activar-lo? Doncs una forma molt senzilla. La configuració del telèfon i a dades mòbil cal primer activar la funció Volte i després l'opció de trucades a través del Wifi. Jordi Compte és el director general de Vera.
1: Estem davant d'un canvi de paradigma on la tecnologia evoluciona i evoluciona molt ràpid. Estem parlant d'unes antenes que en alguns casos poden tenir fins a 20 o 30 anys i aquesta substitució de la tecnologia doncs comporta que mentre hi hagi aquesta migració hi ha afectacions d'aquestes que estem parlant, que pot ser doncs amb cobertures doncs en llocs on n'hi havia ara no n'hi ha, i que quan muntin una nova antena doncs pot ser que s'hagin d'anar substituint també terminals mòbils per poder-se adaptar doncs a la tecnologia que ve. Per tant, un client nostre a dia d'avui estigui en una zona que no hi ha cobertura de cap mena, però té wifi, podrà trucar i podrà realitzar les trucades amb total normalitat.
2: Com a Vera, de mica en mica, el canvi va arribant a totes les companyies de telefonia mòbil que s'adapten a la nova realitat en un món en el qual la tecnologia avança a passos de gegant.
0: I precisament fa uns dies que el CAT 112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalitzadors que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències en zones on en general no hi ha cobertura. A Osona i a Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
2: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i al Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150, així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112, Jordi González.
4: A la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem, o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
2: Però per aquests pals també tenen una altra funció, un cop s'ha comunicat, si s'escau, una emergència que va vinculada precisament amb la localització.
4: Quan tu estàs a la muntanya, pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on t'estàs és molt complicat, perquè no tens referències. No hi ha, en el sistema d'una població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador simplement inclou la ubicació exacta on està la persona.
2: Des de la Generalitat recomanen tenint en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes. Generalitat recomanen tenint en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: Les fortes pluges d'ahir col·lapsen el Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Can de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Can de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaura en dos sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, el tren només hi anaven 4 persones. En un incident sense ferits. Per sort, el tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Som, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Orriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant, hi hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter, a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava molt. Del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més, amb 31, i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: I l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu, una cotinenca.
6: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeutament fixats, presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ràtio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros de estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: L'habitatge cooperatiu arriba a Vic de la mà de Cal Viure, una entitat que ha nascut per fer realitat un projecte, construir una trentena de pisos en un solar que l'Ajuntament els cedirà al barri de Santa Ana. Andreu Jiménez.
2: Els preus de lloguer i la compra d'immobles a l'alça han fet aflorar noves maneres d'entendre l'habitatge. El cooperativisme es va estenent arreu del territori com una alternativa que afavoreix l'arrelament i ofereix l'oportunitat de viure en condicions dignes. Cal Viure ha nascut a la capital usonenca com una cooperativa que busca fugir de l'especulació per construir un edifici que es compondrà d'una trentena de pisos en un solar del barri de Santa Ana. Això és possible gràcies a la cessió d'ús per part de l'Ajuntament, amb la condició que sigui habitatge protegit, tot plegat amb l'acompanyament de Part Viure i Avic Cop, a més de la participació de Cel Obert en la participació arquitectònica. Sentim a Jara Dussuar i Neus Martí de Cal Viure.
7: Si las únicas opciones que existen son el alquiler y el comprar, y el alquiler es carísimo y comprar no está al alcance de todos, es una manera de poder acceder a una vivienda digna sin hipotecarte la vida o sin arriesgarte a que te puedan echar en cualquier momento, porque al ser socio eres tú el que decide cuándo se va.
8: Gent que som de Vic, que portem molts anys a Vic i vols continuar vivint a Vic perquè és on tens la vida muntada i realment no tens opcions. I aquesta és una opció bastant assequible i que garanteix com una continuïtat, no està pendent de si et fan fora, si no, si què.
2: El funcionament és el següent. La cooperativa demana una aportació de capital inicial d'uns 20.000 euros, depenent de les característiques de cada habitatge, que retornarà en cas de marxar. Després s'ha de pagar una quota mensual, que oscil·larà als 650 euros. Els beneficis, principalment, són el que el preu no pujarà, perquè es tracta d'habitatge de protecció oficial i alguns dels pisos es destinaran a joves i persones en situació de vulnerabilitat. L'habitatge cooperatiu s'entén com un petit barri dins un mateix edifici. A banda dels pisos hi haurà espais comuns, com la bugaderia, sales polivalents i de coworking. Per fer-ho realitat, l'Ajuntament de Vic, a banda de cedir el terreny, també ha aprovat una subvenció retornable de 250.000 euros. Així ho explica la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
9: Al final, nosaltres tenim molt clar que hem de facilitar per tots els mitjans que sigui l'accés a l'habitatge. Llavors, totes les fórmules que ens portin aquí, nosaltres les estem explorant i les tirarem endavant. I, per tant, l'Ajuntament de Vic, doncs, estem orgullosos, doncs, de poder posar, no?, la llavor d'aquest nou... aquesta nova manera de viure, no?, i d'accedir a un habitatge, que és l'habitatge cooperatiu.
2: Amb la cooperativa constituïda i la cessió d'ús del terreny en marxa, el projecte comença a caminar amb l'objectiu que el primer exemple d'habitatge cooperatiu de Vic estigui enllestit en un període d'uns 4 o 5 anys vista.
0: I l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació REIR, o el que és el mateix de Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca, que està previst que iniciï el seu projecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir l'expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació REIR és una entitat catalana sense ànim de lucre centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, als joves i les seves famílies, i fa que aquest tàndem sigui el més ferm possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP, dual intensiva, i combinarà l'etapa lectiva de l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental, i el que és igual d'important i potser fins i tot més i més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat, i és que serà la pròpia Fundació RAIR l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector com centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques. Gorka Insausti, president de la cooperativa de l'Escola Ginebró, ha explicat que la modalitat de formació professional dual intensiva afavorirà l'aprenentatge de qualitat dels alumnes en un context real. Això els ajudarà, explica també, a obrir camí en el món laboral, i assegura que comptar amb la col·laboració d'una entitat com la Fundació RAIR, amb una trajectòria tan consolidada en el sector i experts en prospecció social, generarà valor compartit i enfortirà el vincle amb el teixit productiu de la comarca.
0: I la nova instal·lació de cintes de colors al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Codines ha despertat tot tipus d'opinions entre les veïnes, Laia de Déu.
6: Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Comerç per decorar un dels eixos principals del municipi ara que ve l'estiu, però enguany també per proporcionar ombra i actuar com a refugi climàtic durant els mesos de més calor. Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme, explica que la mesura neix del Pla de Desenvolupament Econòmic del poble amb l'objectiu de potenciar el centre de Sant Feliu.
11: Aquesta actuació del carrer Joan Maragall ve arrel del Pla de Desenvolupament Econòmic que vàrem fer des de la Regidoria de Comerç fa 2 anys. Aleshores, aquest pla de dinamització ens deia ben clar que tenim un centre en aquell moment feble, poc atractiu, amb dificultats per retenir activitat, per generar identitat, i a partir d'aquí vàrem començar a pensar quina acció podíem fer perquè d'alguna forma revertir tot això que t'he dit, no? I vàrem decidir apostar per aquesta acció.
6: Pel que fa al cost econòmic, el projecte ha suposat una despesa de 8.465 euros, que està inclòs en el Pla de Desenvolupament Econòmic.
11: La despesa és de 8.465 euros en IVA. D'aquest import, 2.400 és material, el rest és tota la feina de muntar, de desmuntar, de mantenir, perquè aquí ha firmat un contracte de manteniment, que si això agafem els 5 mesos que dura aquesta actuació, estem parlant d'un cost de 50 euros al dia.
6: Tot i la intenció dinamitzadora del consistori, alguns codinencs no els hi acaba de fer el pes aquesta intervenció.
12: I jo això plàstic no em acaba de convèncer gaire, el preu tampoc em convenç. Jo no dic que no quedi bé, però clar, totes aquestes coses faig més reàcia. Jo penso que, no sé, una cosa d'aquestes potser com a projecte d'escola, que els de, jo què sé què, uns d'una escola i l'altra fessin un projecte i després poder posar unes veles fetes per les escoles, potser doncs ens hagués sortit molt més bé de preu i a més doncs no seria plàstic, seria una cosa de casa.
6: Tot i això, molts vianants celebren l'aspecte estival que ofereixen les cintes de colors i destaquen que la iniciativa és fins i tot un element d'entreteniment visual per als més menuts.
13: Bueno, animen i fan estiu.
14: A mi em sembla molt alegre tot. Tot el tros, molt alegre.
15: A mi m'encanta, perquè dona frescor i és bonic tenir un que hi hagi. No sí, poden posar cada any el mateix.
14: Queda molt maco, molt maco, preciós.
16: Bé, queda molt bonic. La veritat és que queda molt bonic. I als nens els agrada perquè es distreuen.
6: Debats i xifres a banda, el cert és que les noves banderoles no han deixat indiferent a ningú.
0: I Mollet del Vallès ha estat escollit com un municipi pilot per la prevenció i acompanyament del benestar emocional i la salut mental. Enric.
10: Doncs sí, així és, Ona, i és que, com bé dius, el municipi Vallès ha estat escollit per la Diputació de Barcelona com aquest municipi pilot per implementar el projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental, un projecte que s'emmarcarà en el Pla Estratègic de la Salut Mental 24-27 de la Diputació i en el Pla Local de Salut 22-26, i el qual té, entre altres objectius, crear xarxes locals de benestar emocional i salut mental. Tal com ha explicat la coordinadora de l'Àrea de Drets Socials i Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollet, Maria Escribano Maspons, aquest és un pas més per reforçar tot allò que s'està fent per la salut mental i el benestar emocional, i també referma el compromís que el consistori té com a ciutat. Explica i afegeix que aquesta voluntat els fa impulsar polítiques públiques sense serveis de qualitat, dirigides a protegir i promoure la salut mental, des del vessant assistencial, preventiva i de promoció, i en totes les etapes de la vida d'infants i joves a gent gran. De fet, si contrastem i observem quatre dades, veurem que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. L'impacte de la pandèmia, de la Covid-19 i de les mesures d'aïllament social que es van haver d'adoptar van abocar la població en un

0: sentiment generalitzat d'incertesa i pèrdua. I els experts apunten que això ha repercutit directament i ha agreujat la situació de la salut mental i emocional de la població en general, així com de les persones que ja patien prèviament un trastorn mental. Així doncs, el Pla de Visió Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona és la de promoure la salut mental, prevenir i detectar i facilitar aquest acompanyament que expliquem i l'atenció a les persones amb trastorns mentals, a fi de millorar la qualitat de la vida de tota la població, donant suport als ens locals de la província.
1: La 8a edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària es va celebrar ahir, posant el focus en la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents com a clau per transformar la seguretat alimentària. Andreu.
2: Prop de 300 professionals del sector alimentari es van reunir ahir a l'Aula Magna de la Universitat de Vic en la 8a edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària. Aquesta edició s'ha centrat en el paper de les tecnologies emergents i la intel·ligència artificial en la transformació de la seguretat alimentària. La jornada va comptar amb una desena de ponents especialitzats. La conferència inaugural va anar a càrrec d'Ivan Monells, fundador de Manlabs.
3: He vingut aquí a explicar-vos una mica com funciona la IA generativa i sobretot com la podem aplicar a la nostra empresa. No? Es parla moltíssim de... cada dia veiem impactes a la premsa, però a l'hora de la veritat, no? Com podem utilitzar aquesta tecnologia per millorar dins la nostra empresa. La IA generativa és útil a qualsevol tipus d'empresa, no? I el que interessa moltes vegades és que els empresaris, no? I les persones que estan allà liderant l'empresa, pues, entenguin millor com ho poden utilitzar.
2: El programa es va completar amb 3 taules rodones dedicades a la gestió i l'aprofitament de dades, als casos d'èxit en l'aplicació de les noves tecnologies i a les oportunitats que aquestes ofereixen per reforçar la seguretat alimentària. Jordi Pairó, director comercial del grup Saidó, va participar en la taula titulada Governança ètica i el repte de les dades.
4: Que la gent entengui que abans d'arribar a determinats nivells de tecnologia cal sentar les bases perquè aquesta tecnologia pugui ser eficaç. I si tens una indústria en què per poder analitzar la dada de seguretat alimentària no reculls bé la informació, no tens bons controls de qualitat, no tens consums de declaracions ben fets, etc, etc, això és molt difícil. Per tant, no s'ha de començar la casa per la teulada, sinó que el que has de fer és primer posar ordre a la recollida d'informació dintre de la indústria eficaç, és a dir, aquella informació que necessitem per fer bons anàlisis hem d'assegurar-nos que està ben feta i llavors utilitzar una tecnologia per analitzar-la amb eficàcia.
2: La jornada també ha de comptar amb estands d'empreses del sector per donar a conèixer les darreres innovacions tecnològiques i fomentar l'intercanvi d'experiències entre professionals, empreses i centres de recerca.
1: El Motoclub Abadeses organitzarà una jornada aquest dissabte, una jornada d'iniciació al trial per als nens del poble. Isaac.
5: Aquest pròxim dissabte, el Motoclub Abadeses ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que es farà al Bike Park de davant de l'Institut, a la zona de la Coromina del Bac, de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Per tal d'aconseguir tenir participació, membres del Motoclub van anar a l'escola per explicar-los l'activitat i van tenir una bona resposta, ja que compten amb 22 nens i nenes inscrits, que són d'entre primer i sisè de primària. És una activitat gratuïta destinada als nens del poble i fins aquest divendres hi ha temps d'inscriure's, ja que s'han de donar d'alta els pilots per tal de tramitar una assegurança. Ivan Gil, del Motoclub, explica que el difícil no era convèncer els nens.
6: Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui a anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte, però hem tingut bona resposta en principi.
5: Gil detalla què es trobaran els nens que vinguin en aquesta jornada d'iniciació.
6: Tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Megatecno, Torrod, les bicicletes aquestes KTM que són d'equilibri, i després a més, la Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20 i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions...
5: Actualment el Motoclub Abadeses i l'Ajuntament estan en converses per trobar un nou espai per poder practicar l'esport, ja que per un tema logístic han de deixar el solar on són actualment.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: Doncs un dia més saludem el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, què va passar ahir?
8: Hola, què tal? Per fi són divendres, a les portes del primer cap de setmana d'aquest mes de juny. Segur que molta gent té moltes coses a fer. Bueno, també molta gent no té cap cosa a fer. Ja sabeu, el temps per tothom. I avui, el titular, òbviament, són les tempestes que vam tenir ahir, molt violentes, molta aigua, sobretot a Ripollès i al nord d'Osona, molts registres, de més de 50-60 litres i puntualment més de 100 litres. Unes tempestes, com deia això, molt, molt violentes, impressionants, les que van caure i suel cap a la zona del Ripollès i també Osona. Molt destacables, molt, molt importants les tempestes d'ahir, fruit d'un front atlàntic que ens va creuar i també fruit d'aquesta gran quantitat d'energia que hi ha degut a la calor dels últims dies, ha fet de benzina a l'arribar aquest front, i les tempestes realment van ser espectaculars les d'ahir a la tarda. Tot això ja és història, ja ha passat aquesta pertorbació, aquest front ens ha creuat, ha deixat de ser una nit també fresca, fins i tot fred a la zona del Pirineu, temperatures inferiors 5 graus, però avui serà un dia molt més tranquil, tindrem bastants núvols i les temperatures quedaran molt a ratlla avui. Els hi costarà superar els 24-25 graus, com a molt, eh? Ja veieu quines temperatures més a ratlla, més suaus per un mes de juny. A la tarda queixarà alguna nuvolada, res a veure amb ahir, i no es preveuen cap tempesta important. Si cauen alguna precipitació, seran 4 gotes cap al Ripollès. Demà i diumenge serà un temps calcat. Serà un temps tranquil, on les temperatures màximes pujaran, arribaran ja als 27-28 graus. Les mínimes quedaran baixes. Aquestes pròximes 2 o 3 nits les temperatures mínimes seran bastant baixes i inferiors als 10 graus a moltes zones de les nostres comarques. Tant dissabte com diumenge, força sol, algunes nuvolades de tarda i molt poca pluja. Molta, molta tranquil·litat, temperatures màximes bastant a ratlla, no farà molta calor i fresca, fresca a les nits. Que vagi molt bé el cap de setmana i ens escoltem la setmana vinent. Gràcies, adeu.
9: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
10: No escoltis qualsevol ràdio, escolta la ràdio feta per nosaltres.
11: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: ciutat.
1: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
4: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou, bona.
4: Va, com que som divendres, sabem que tenim nova edició del 9-9 del U2-Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
5: Andreu. I també del Vallès Oriental.
4: I del Vallès, però començarem, com sempre...
5: Pel d'aquí.
4: Pel d'aquí.
5: El titular avui. El grup Protecta compra la històrica empresa de l'Armes Boada de Vic. L'operació inclou la venda de la nau ubicada al parc d'activitats econòmiques. I a la imatge, es veu en petitó la imatge, doncs, aquesta encaixa de mans entre els dos, doncs, els dos representants de les dues empreses que han arribat a aquest acord. I la imatge destacada, doncs, avui al 9-9, a la primera pàgina fa un reportatge sobre aquesta famosa regularització d'immigrants i ha agafat quatre testimonis on hi parlen de la seva situació i on veiem, doncs, els quatre protagonistes d'aquest reportatge: Daniel Loza, Judith Romela Isaza, Isabel González i Fabián Calderón.
4: Doncs seguim per la portada, en aquest cas, del 9-9 del Vallès Oriental.
5: Agafem el tren i ens pugem a un comboi de Rodalies. 6 robatoris de coure a Rodalies en 15 dies causen retards i queixes d'usuaris. Adif ha incrementat la vigilància als trams afectats de la R2 i l'R3 al Vallès Oriental. I també hi ha així una de bonus track amb el titular sobre Rodalies. A l'obertura del tram Mollet-Barcelona de l'R3 s'endarrereix 7 mesos.
4: És el que explicàvem avui a l'editorial. Sempre rebem els de l'R3 i és una situació que és frustrant, de veritat. Tinc sort de treballar aquí, que pugui venir amb cotxe, de veritat, però la gent que ha d'agafar el transport públic és...
5: Ànims.
4: Exacte, molt escalf.
5: I la imatge, doncs, si... Ahir ho comentàvem amb els diaris nacionals i també catalans, de Pedro Sánchez en les visites que va fer diferents empreses, com a Seat Cupra, també va estar a Grífols, doncs al Vallès Oriental, com que va trepitjar Lliçà de Vall, la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez ahir saludant a Xavier Castillejo, l'alcalde del municipi, i també amb Raimon Grífols i la consellera Montserrat. I la imatge, es veu Grífols inicia les obres de la nova fàbrica a Lliçà de Vall amb Pedro Sánchez, i es veu l'encaixada de mans de l'alcalde junt amb el president del govern espanyol.
4: Obrim la mirada i seguim per als diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia, com sempre.
5: Cala d'Educació, titular i imatge amb Junt. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. I la imatge, doncs, es veu un grup de docents allà on durant una manifestació que es va dur a terme, després també celebren aquest resultat que ha provocat el no i no el sí, que era, doncs, molta gent s'esperava que sortís el sí, finalment, doncs, no ha estat així, i els mestres, els que van votar,
4: un 45%
5: no
4: esperaven el sí.
5: Sí.
4: Exacte. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
5: Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La consellera Niubó anunciava que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. I la imatge, doncs, destacada. Ahir va ser una tarda passada per aigua. Ara mateix aquí a Catalunya, si parlem a nivell cultural, doncs hi ha dos esdeveniments per antonomàcia. Una és la Patum de Berga, que es va poder efectuar sense cap problema, i l'altra el Primavera Sound, que ahir va estar passat per aigua i es va haver d'anul·lar alguns dels seus concerts.
4: A la Patum de Berga, que va ser... Hi ha imatges curioses, perquè es veuen com estan els gegants tapats com si portessin...
5: Amb plàstics.
4: La veritat, és molt bona iniciativa, perquè els bergadans sabem que no es volen perdre ni un minut de la Patum. Per tant, bé, si la van poder celebrar, doncs... Millor que millor. Seguim per la portada d'Andreu del Periòdico.
5: Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després que un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. I a la imatge que veiem, doncs, és la Sagrada Família i a tot el muntatge que s'està preparant per l'arribada del Pontífex a Lleó 14, que la setmana que ve ja el tindrem per terres catalanes, on, doncs, durà a terme una missa, farà visites a diferents parts de Catalunya i bé, doncs, això és avui és el reportatge que porta el diari del periòdico explicant la situació, com es trobarà l'estat espanyol al papa Lleó XIV.
4: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui. Què hi diu? Efemèride,
5: Stones, mite monumental. El Longa Group britànic publica el nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Com sempre, el Punt Avui, que aposta sovint per les portades, doncs fent referència a una efemèride, i avui cap als Rolling Stones.
4: Doncs obrim mirada, seguim per la portada del País, Andreu.
5: 68 bisbes senyalats per encobrir casos de pediatria. Els procediments judicials, les investigacions periodístiques i les sentències canòniques de les últimes dècades posen la llum sobre les agressions tapades o silenciades per la jerarquia eclesiàstica. I la imatge destacada, doncs, ahir durant la compareixença de David Sánchez en el jutjat de Badajoz, no tinc cap capacitat d'influir en res, fent referència, doncs, al judici que l'ha portat a seure al banc dels acusats, el germà de Pedro Sánchez.
4: Seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
5: El Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. El DAO de la Guàrdia Civil va ordenar investigar la unitat després de publicar al Mundo missatges de Pedro Sánchez. El jutge adverteix a una general que serien ells qui havien investigat i si continuaven endavant. Tot això en els casos de Santos Cerdán, Leire Díez, que també ha esquitxat ara a la cap de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i qui assenyalen, doncs, evidentment, és el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que és avui, doncs, el protagonista de la imatge que publica El Mundo en la seva capçalera.
4: Seguim, Andreu, per la Razón.
5: Indignació a la Guàrdia Civil per la convivència dels comandaments amb la trama. Desolació i por a les purgues després de conèixer les cites de la directora amb Leire. Les gravacions destapen la búsqueda de draps bruts de la UCO i la jutja de Leire. I a la imatge, doncs, també, com veiem al diari
4: del País,
5: es veu el germà de Pedro Sánchez ahir en la seva intervenció a l'Audiència Nacional de Badajoz.
4: I acabarem les portades, com sempre, per la portada del diari de l'ABC.
5: El DAO va forçar l'ascens enverinat del cap de l'UCO. El general de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va promoure el coronel Juste amb el fi d'apartar-lo per no informar-lo sobre els avenços en les investigacions que afectaven a l'entorn de Pedro Sánchez. I la imatge, doncs, es veu el caporal o Manuel Llamas, el director adjunt de l'operatiu de la Guàrdia Civil. I també Leire Díez, sobre la directora de la Guàrdia Civil. És de la meva confiança, això, sobre els missatges que han sortit publicats aquestes darreres jornades.
4: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara.
5: Fins ara, Ona.
4: Fins ara.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: Doncs bé, passen gairebé 8 minuts de 2:15 del matí i és moment de tertúlia, com sempre. Cada divendres dediquem aquesta estoneta per parlar sobre temes de l'actualitat i avui ho farem amb els companys del Territori 17, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i l'Isaac Muntades, que avui està... Compartim espai, Isaac, què tal?
0: Què tal, Ona, què tal?
6: Doncs sí, avui res de la veu de Sant Joan, avui el 9 FM.
4: Exacte, és moment històric. Laia, Enric, què tal? Com esteu?
7: Hola, bon dia.
8: El proper dia, amb ganes de venir aquí.
7: Ja, al final haurem de venir.
6: Em queda a prop, a mi em queda a prop, també.
7: Sí, això sí que és veritat.
4: Hem de planejar una tertúlia aquí un dia, eh? Esteu convidats a l'estudi del 9-9.
6: Sí, a més està molt bé en aquest estudi, realment.
4: Sí?
6: Vull dir, ostres, ho teniu molt ben muntat, amb les càmeres, amb els micròfons. Ostres, realment fa enveja, també.
4: Tu ja havies vingut abans, no, Isaac?
6: Sí, havia vingut moltes vegades.
5: Era més a la tele, per això, eh?
6: Sí, però a la ràdio també, aquí també en aquest estudi havia entrat i havia fet tertúlia, sí.
8: Isaac, ho tens més a prop tu que l'Andreu, gairebé, no sé, ho haurien de mesurar.
6: Sí, i que l'Ona, i que l'Ona. Sóc el que ho tinc més a prop, em sembla, sí.
4: L'Isaac, al final, tirem estudi. Ell, amb la imatge de la veu, però...
6: Exacte, em posaré un cartell aquí de la veu a darrere i ja està, ja ho arreglarem.
4: En fi, res, m'agradaria començar comentant el que hem estat repassant ara fa uns minutets a les portades. sobre el rebuig aquest d'aquest preacord dels sindicats i educació, que al final doncs aquest 65% dels docents van votar que no, i per tant doncs segueixen aquestes jornades de mobilitzacions que em sembla que avui continuen. No sé si s'han mobilitzat més cap a, diguéssim, cap a la zona de Barcelona.
7: Era Barcelona, sí.
4: Era Barcelona, oi? Clar, com veieu aquesta situació? Perquè és veritat que és una situació doncs, que sembla que a poc va avançant, però quan avança un pas n'en fa dos enrere, o almenys és la sensació que tinc jo. No vol dir ni que sigui bon ni que sigui dolent, simplement crec que és la situació que ara mateix es troben els docents. Com ho veieu vosaltres? Isaac?
6: Jo precisament n'he parlat amb una mestra, no? Una professora, per a veure com ho veu, no? Tot plegat i, ostres, com ho veu, no? Tot plegat i, ostres, perquè és sorprenent que els sindicats negocien, doncs, amb el govern de la Generalitat, no? Amb la consellera d'Educació, arriben, sembla ser, a un preacord. Hi ha el tema del sou. Després entrarem, perquè el tema del sou jo crec que ho han mascarat una mica tot, ja han fangat una mica el debat perquè evidentment ara per exemple estan mirant persones a Instagram que comparteixen i és com la punta de l'iceberg, no, el sou, vull dir, a sota doncs hi ha, bueno, hi ha, ara aquí li ensenyo també l'Ona, ja que la tenim aquí, no? Hi ha una mica de tot, no? Hi ha ràtios, parlen de burocràcia, el tema de climatització, fins i tot, que ara ahir no, perquè va ploure molt, però que també és un problema a les aules. I en general doncs un pilot de problemes que tenim aquí amb el món educatiu, no? I llavors, ostres, em sorprèn que els sindicats, que teòricament han de parlar amb el nom una mica de tots els treballadors de l'educació, no sabessin que precisament el món de l'educació no està a favor del que estan negociant. Perquè en el fons ells són representants, no? I llavors que la consulta, a més a més, hagi sortit un resultat tan clar en contra de l'acord, vol dir que alguna cosa tampoc n'han fet bé els sindicats abans de asseure's a negociar. Després, evidentment, la conselleria doncs, s'ha tancat molt en banda, no? I aquí també s'ha de fer molta autocrítica i, a més, amb la consellera de baixa durant uns mesos que ha hagut de tornar. Vull dir que jo realment ho veig bastant sorprenent i parlant amb aquesta professora em deia que no ho veia lògic i que s'havia aconseguit un primer pas i que ja es anirien reclamant coses. Que es vagin aconseguint coses. S'havia aconseguit un augment del sou de 400 euros al mes. Vull dir, no és menor, això. Jo penso que és important. Vull dir, ostres, ja anirem reclamant. S'han de millorar moltes coses, està clar, però, ostres, s'ha fet un pas. Anem a deixar una mica de confiança.
7: Jo, per la meva banda, el preacord que no s'ha... O sigui, que al final ha sortit, s'ha rebutjat.
5: Però tirarà endavant.
7: La conselleria el manté,
6: i es tira
7: endavant. Per professors de secundària i USTEC, recordem això, que potser se'ns ha oblidat que s'ha obviat que en una votació el resultat d'una votació. Per altra banda, jo ahir vaig parlar amb alguns professors que sí que van votar a favor d'aquest preacord i amb professors que també han votat que no. La qüestió bàsica de... No defenso cap de les dues, o sigui, no defenso la posició del sí, també t'ho dic. Però la posició que em donaven a mi els mestres del sí a aquest preacord era el fet de la possible desmobilització i el desgast, que al final és real. Vull dir, al final tantes vagues, o sigui, els mestres estan perdent una de pasta només amb les vagues, que vull dir, al final és lògic que hi hagi un esgotament mental, físic i tot això, però crec que al final els diners no ho són tot. Òbviament, actualment vivim en una societat capitalista en la qual necessitem diners per sobreviure o per viure. Per tant, vull dir, partint d'aquesta base, jo estic super a favor de les vagues, però també és veritat que pues, si vas just al mes, doncs potser t'ho planteges. Però crec que al final aquest preacord, l'únic que abogava i l'únic per l'únic que batllava realment era per aquests diners, que era com la punta de l'iceberg que tu deies, Isaac. Vull dir que al final, vull dir, els diners i la gran majoria de mestres coincideixen, tant els del sí com el no, els diners és el de menys. O sigui, l'escola pública ara mateix està fatal, o sigui, està a la merda. Vull dir, tenen classes de 35 alumnes, 1, la calor, 2, les ràtios, 3, falta de personal del sector social, que sí, que bé, ara s'han augmentat les places, però són cada any, vull dir que fins al 2030 no hi hauran els integradors, vetlladors, paepas, tot, o sigui, no estarà tot el que ha d'estar, i tot i així continua faltant. Vull dir, aquí hi ha un problema de base.

0: Vull dir, jo sempre ho he dit, l'escola inclusiva és molt maca, però si no, si des de l'inici que es va començar a promoure no es va treballar bé, ara ho volen solucionar ràpid i corrents i és posar parxes quan s'hauria de revisar tot des de baix. Vull dir, no pots fer una escola inclusiva, venga, ciao, ja, venga. Tots al mateix, a la mateixa aula, és caòtic, sí. És caòtic.
1: I que no se'ns oblidi també que aquí, des del Departament d'Ensenyament, estan donant a terme una estratègia de desgast perquè no s'ha abogat ni s'ha fet cap tipus de millora en l'educació 0 a 3, que és la que està més cardada de totes.
0: Correcte.
1: Possiblement. I volent-ho tirar endavant, el que aconsegueixen o el que volen aconseguir segurament és un enfrontament intern, que aquests tipus d'enfrontaments són els que acaben desmobilitzant sempre aquest tipus de vagues, d'acord? Perquè a nivell de 0-3 no s'ha aconseguit absolutament res.
0: No.
1: Llavors, abogant per aquesta part i dient que ho tiraran endavant igual, el que fan d'alguna manera és voler crear aquesta sessió, de dins de tot el personal mobilitzat, perquè evidentment hi ha gent que quedarà amb unes condicions molt millorades, i en canvi n'hi ha d'altres que quedaran absolutament igual. Llavors, sí. Això no se'ns escapa, que acaba sent una estratègia. I també per la meva banda dir que crec que feia molts anys que no veia una vaga com Déu mana fins a les últimes conseqüències, perquè que en aquest país estàvem acostumats a veure vagues d'un dia, de baixar Orquina Ona, una pancarta i després pujar amb el tren al migdia i tots a dinar a casa. Llavors, aquesta és una de les primeres vagues de les últimes dècades, potser des del 15M i tot aquest moviment que té una repercussió, o des de l'1 d'octubre, una repercussió com Déu mana.
0: Jo crec també que aquí s'oblida bastant també que gent que treballa a les escoles no ha pogut votar. Vull dir, estic parlant de monitors de lleure, monitors de menjador, els vetlladors que hi són a les escoles, tot aquest sector no ha pogut votar i forma part també de l'escola.
2: Sí, però no són professors a l'ús, vull dir, qui vota són
1: educadors també.
0: Clar, però una cosa,
2: però no és el mateix,
0: un monitor
2: de menjador que et contracta, és una empresa subcontractada,
0: sí, però un integrador social?
2: Això sí, no, aquí sí,
0: un psicopedagog?
2: Sí, aquí sí, clar, tu formes part de l'escola, però jo aquí els monitors de menjador,
1: els monitors de menjador estan considerats educadors des de fa ara mateix,
2: sí, són educadors, no dic que no, però no crec que hagin, jo aquí sí que crec que no.
0: Sí, jo potser no que no hagin, o sigui, votar o no, sinó el simple fet de les condicions precàries, el contracte fix discontinu aquest de merda, perquè parlant malament és un contracte fix discontinu de merda que no serveix per res, vull dir, perquè la que acaba el curs et queda sense ni cobrar l'atur ni cobrar absolutament res si no tens
1: més fàcil. Ara mateix estem parlant de ràtios, jo sé, perquè jo tinc gent al meu entorn que està treballant d'educadors de menjador, ja no es diu P3, no? Si no estaria parlant
0: de
1: I3. Persones amb ràtios superiors a 20 alumnes que han de canviar bolquers i en una hora haver donat menjar a 20 persones de 3 anys.
0: És desproporcionat.
1: Soles.
0: És desproporcionat.
1: Soles. I canviar bolquers i portar a dormir. Mentre han d'estar passant informes i apuntant cada persona que ha menjat i si ha passat alguna cosa. Una sola persona. Nanos de 3 anys, 20. Plantegem-nos d'alguna manera. Aquestes persones són tan educadores. No, una altra cosa és la formació que s'hagi dit, no estic dient ni més ni menys. Són formacions diferents per cada lloc de feina. Però són persones educadores que moltes vegades, i també per no coneixement de causa, jo mateix he estat molts anys en aquest sector, que es detecten certes problemàtiques que no es detecten a l'aula, perquè precisament les dinàmiques i els rols que es duen a terme des de la infància a fora de l'aula són diferents. De fet, molts de certs casos en escoles que ho he pogut experimentar, de problemàtiques molt dures, familiars o de centres d'acollida, s'han detectat precisament en zones d'esbarjo, no dins de l'aula, perquè l'aula és un lloc molt més conduït i moltes vegades aquest rol no els veus.
0: És molt més controlat, és un espai més controlat i quan estàs a un lloc d'esbarjo, la conducta del monitor o monitora ja no és de mestre, no és de...
1: No s'han observat el nen d'alguna manera.
0: De pràcticament autoritat, en plan, d'estàs a classe i has de fer això, vull dir, no... És al contrari.
3: Jo l'any passat, aquest moment estava treballant de monitora de menjador i a sobre no només tenia el càrrec de monitora de menjador, sinó que també era vetlladora de 3 infants en un grup que conduïa jo sola de més de 25 nens.
1: Chapó.
3: Llavors,
1: encara passa seqüeles, no? Psicològiques, suposo.
3: No, vull dir, a part de que vaig poder treballar del que he estudiat, que és periodisme, que per això estic treballant aquí, vaig acabar, o sigui, estava, us ho juro, estava amargada. O sigui, vaig estar un any que, és que les meves amigues em deien, és que no ets tu, i és que passa molta factura perquè tens un esgotament mental que realment estàs, realment són 3 hores de feina, diguéssim, però és que tens una càrrega mental, perquè sobre és el que tu deies, Enric, passar informes, estar al cas, i també doncs, problemes que apareixien a l'hora d'esbarjo, perquè molts nens doncs, aprofiten a l'hora d'esbarjo doncs, com per desinhibir-se, i també doncs, acabes com també carregant amb coses que tampoc et pertoquen, no? Vull dir que sí.
1: Els ràtios que s'haurien de dur a terme serien tan exagerats que si ho diguéssim la gent es posaria a riure. Però és que els ràtios bueno, reals que haurien que... d'existir, no estem parlant dels que es demanen, els ideals per una bona educació, és que possiblement estaríem parlant en certes edats de 1 o 5, saps? Bueno, però això és impensable que es comenti.
0: És que és això el que hauria de ser.
3: I companyes o sigui, meves... Treballava... sent, o sigui, amb nens d'I3 sent a vegades una sola i havent de posar-los tots a dormir a donar-los el menjar mentre l'altre estava pendent d'un nen que necessitava una balladora i que no tenia la balladora, perquè érem dues balladores per tota una escola, o sigui
0: molt divertit tot plegat, sí, sí.
3: Super divertit.
1: Se'ns escapa també que totes les crisis que estem passant, que sempre diem que la societat va malament, que estem en un món que no va bé, etc, tot això, estem parlant de la base, que ve de l'educació, i crec que això tothom estarà, o la gran majoria de gent, inclús de diferents ideologies polítiques, inclús dins d'un debat sa, poden estar d'acord en que tot rau no en l'educació de cadascú, no?
0: Sí,
1: i llavors, sí. Estem parlant de les primeres etapes dels fonaments, d'alguna manera, ja abans inclús de l'escola, institut, partint de l'I3, no? O del 0-3, abans i tot, no és una guarderia, no? com ara, evidentment, ja s'ha canviat el nom, sinó és estan creant les bases dels teus fills i de la gent que al cap i a la fi estarà conformant el món que coneixerem d'aquí 15-20 anys.
0: Sí, jo crec que al final el que estan fent els docents en general i totes aquelles persones i col·lectius que els secunden, que, pues, aquí, perdoneu, aquí entren educadors, pues, vetlladors, monitors de menjador, etc. Crec que jo els aplaudeixo, vull dir, la força que estan tenint, com estan lluitant, ja no parlo de València, València estan jugant a una altra lliga i és molt heavy, la vaga indefinida, els problemes que s'estan trobant, ara mateix estan acampats, literalment, i em sembla molt bèstia el que estem vivint i crec que això tard o d'hora havia de passar. No sé com acabarà, sincerament, però crec que ens estan donant un gran exemple de si els diners importen, però el que és més important és lluitar pels drets i lluitar per una educació pública i per tot el públic en general.
1: I dit d'una altra manera, escolta'm, les persones que estiguin en contra d'aquesta vaga, doncs que de vegades portin els seus fills en classes de 1.30 i els que estem lluitant, com sí, sempre clar. Diem, no lluites pels drets laborals, no pateixis, tu després no tindràs augments de sou, no tindràs conciliació familiar, no tindràs, saps, que cadascú es mengés el que votés, les coses serien diferents.
0: Perquè bueno, la gent és que no estaríem aquí sense les vagues de la canadenca, sense...
1: Exacte.
0: Vull dir...
1: Exacte.
0: Que és que a vegades ens oblidem d'aquestes
1: Exacte.
0: Coses. Vull dir que abans, ara tenim una por a fer una vaga indefinida perquè perillen les nostres vides, però és que abans també perillaven i els era igual i anaven a les vagues indefinides perquè era el que s'havia de fer.
2: Sí, però abans la vida no tenia el preu que té ara. O sigui, abans també, quan tu fas referència a la canadenca, abans et podies trobar algú un boig, et cardava una arma al cap, et fotia un tret i ja està. Ara això per sort ha canviat. Vull dir que les coses han canviat, sí.
0: Sí,
2: però una vaga indefinida de país és molt complicat que hi hagi ara.
0: Sí, però la gent també és molt comodona.
2: Sí.
0: Vull dir, està molt bé queixar-se, però si no surts a la vaga no té cap mena de sentit que et queixis. Vull dir, està molt bé queixar-se des del sofà de casa així amb el mòbil. Ai, sí, que bé, que bé. Ai, sí, sí, ho tuitejo. I després què? No vas a la vaga? Que entenc que hi ha altres, o sigui, entenc que hi ha altres prioritats, com pot ser, tens un mal dia, tal. Vull dir, aquí no estic obligant a ningú a anar a una mani si no vol o a fer vaga si no vol perquè no li ve de gust i perquè es troba fatal o per motius X d'ansietat social 100%, però que aleshores després no es queixem. Vull dir que les coses es lluiten i les coses es batallen, és el que ens ha de quedar clar a nivell històric.
1: I com a mínim des de la gent del voltant que no ho estem, que no, inclús que no tenim mainada, i que no estem patint aquest greuge doncs, econòmic, no? Perquè ens ho està descomptant, com a mínim donar un suport d'alguna manera a tota aquesta massa de gent que està lluitant pels drets de tots nosaltres, recordem, és pels drets de tots nosaltres, no pels seus. Vull dir, estan amb un greuge personal, estan lluitant per tots nosaltres. Crec que això s'ha de remarcar. Amb altres, aquí hi havia un cas molt clar, quan vam parlar del tema de Correus aquí a Sant Antoni a Vilamajor, també van estar sense sou lluitant perquè la gent tingués un servei, perquè

0: perquè l'UGT és un dels sindicats que sí que va votar a favor del preacord, i va dir com una frase de al final, o sigui, els canvis doncs apareixen progressivament, per tant és una cosa que va sent gradual, i també va dir com els qui ho volen tot al final no aconsegueixen res, va dir una cosa així, sí. No sé què opineu vosaltres.
1: Saps què passa? Que els sindicats avui estan tan prostituïts que dubto que quedi algun sindicat que faci les
0: coses. Crec que la frase aquesta és com que resumeix el que deia la Laia al principi, no sé si era el
1: bon sindicalista,
0: Laia,
1: també aquest.
0: Que era com, al final, la gent que va votar que sí era pel desgast d'aquests dies, no? No sé, és com que em recorda bastant això de dir bueno, almenys tenim alguna cosa, no? Com, si votem que sí, ja ens hauran solucionat algun tema.
2: També el missatge que donava, o sigui, el missatge implícit que donava la USTEC, amb això era en plan de, o votes que sí o ens anem a vaga indefinida. Bueno, amor, aquí hi ha un punt intermig, vale? O sigui, hi ha un punt intermig, no? Vull dir, és com
3: que
2: també...
3: USTEC ha sortit molt tocat, eh?
2: Un xantatge emocional molt heavy. Vull dir, a mi em sembla molt fort que des d'un sindicat...
1: Fes-se si vas les paraules del departament.
2: S'estigui fent aquest xantatge. És un xantatge. O sigui, com pots dir que si no estàs amb mi, te'n vas a una vaga indefinida. A veure.
1: Però és que és el que deia la Niubó, eh? La Niubó va deixar clar. O això o caus. Vull dir, paraules literals.
2: Vull dir, pues literalment prefereixo caure. O sigui, jo prefereixo caure, sincerament, eh? Vull dir, però fer aquest tipus de xantatge em sembla una bajanada. I el de UGT, és que UGT. Vull dir, UGT a mi no em, o sigui, a mi no em val com a sindicat de docents, perquè és que la representació que tenen és com Comissions Obreres. És tan mínima. Vull dir, és tan mínima. Sabem d'on ve. Vull dir, és que
3: al final la lectura que s'ha de fer aquí, jo crec que és que el sindicat majoritari que representa els mestres, que és USTEC, és la que ha quedat més tocada. Perquè,
2: sí, clar,
3: perquè havien votat, o sigui, ells s'havien posicionat a favor d'aquest acord i finalment ha sortit el no. Clar, ara aquest sindicat queda molt tocat i això ha quedat demostrat que els mestres... per sobre de tot estan per damunt d'unes sigles d'un sindicat, que això jo crec que també és molt positiu.
1: Això és molt positiu.
3: Això és molt positiu. I això sí que ho veig com, ostres, i també crec que els mestres, jo crec, és la meva opinió, amb tot el que havia, amb aquest preacord que s'havia arribat, que es posava sobretot com a titular el tema dels diners, ostres, crec que això també a ells els fa guanyar credibilitat, perquè no estan aquí només lluitant pels diners, com molt s'havia remarcat amb aquest preacord que es podria haver firmat si els mestres haguessin estat a favor. Vull dir que això també crec que els reforça molt aquesta votació.
1: Sí, s'havia remarcat això perquè va interessar des d'ensenyament de treure la llum només les declaracions que va interessar, de fet. I pensem una cosa, si tot el... tots els docents estan ara mateix la gran majoria en contra d'aquest acord, és perquè es sap molt clar que si ara no es va fins les últimes, fins aquí 25 anys, 20 anys o el que sigui, sí, no tornarà a haver una oportunitat com aquesta. O es fa ara o no es fa. I si hi ha mitges tintes, seran mitges tintes fins dintre de 20, 25 anys o quan sigui. Perquè costa molt que aquestes mobilitzacions surtin a la llum. I quan surten, han de ser per arribar fins a les últimes. Si no,
2: exacte,
1: quedaràs pitjor del com estaves.
2: Sí, sempre passa. Sí,
0: i una pregunta, com pot ser que o sigui, el que dèiem, que al final aquest acord tirarà endavant només amb professors de secundària, comissions i UGT. Això com funciona? És a dir, ho desconec totalment, eh?
1: Que aquí departament pot tirar milles on vulgui, l'altre és que tira gent en contra.
0: Clar.
3: Sí, ells aprovaran aquestes noves condicions, ara sí, bé, no contenten a tothom i ja està, sí.
1: Amb això aconseguiran, doncs, d'alguna manera fer una pressió perquè la ciutadania es posi en contra de la vaga, perquè la ciutadania hi hagi un clamor popular que digui, escolta, ja teniu aquestes coses que buscàveu, no?
2: Home, ja teniu
1: aquí
2: diners,
1: para de tallar carreteres. Exacte.
2: Ja teniu diners, deixeu de tallar carreteres, que jo també vull anar a treballar, perquè aquesta és l'altra.
1: És que de com els bons, d'alguna manera, blanquejar una miqueta la figura de Niubó i que no quedi com un ogre, no? I que tenia ciutadania al costat. I més, no oblidem, de cara a les municipals, que,
2: bueno, clar, que és
1: no està escrit, però evidentment és precampanya pura i dura, ja.
0: Ai. Doncs volíem parlar d'altres temes, però crec que se'ns ha menjat el temps, eh? Perquè...
2: Sí, llàstima.
0: El tema
2: no podem parlar del Papa, no? Ja?
0: El tema del Papa el comentarem el dilluns. Sisplau. El dilluns serà un tema a comentar.
2: El tema del Papa.
3: El Papa. Quin dia és el que ve?
2: El dimarts.
0: Dimarç.

0: Papa Omella...
1: Jo parlaré del papa, en una entrevista, però no com us imagineu.
2: Com ho parlaràs, Laia? O no ens vols fer spoiler?
1: És que tinc una persona que treballa a la Sagrada Família.
2: Ah. Wow.
3: Bueno, es podrà xivar si fa la missa en català o no. Bueno, que, suposo que es retransmetrà per la televisió.
1: No, perquè ella no pot anar a treballar. O sigui, els dies que ve el papa, és guia turística, els dies que va el papa no pot anar a treballar. O sigui, està xapat. Vull dir,
0: no, però li paguen igualment o no?
1: Què?
0: Li paguen igualment o no?
1: Pues no ho sé.
3: Ah, si li paguen, cap problema.
1: Home, crec que estaria bé, no? Segur que serà que sí. Vull dir, al final, les hores que no fas te les compensen per una altra banda, no?
0: Estem en un estat laic, senyories?
1: Ja,
0: per
1: sí,
0: recordar què passarà aquestes setmanes.
1: Ja, no, sí, jo fa dies que ho recordo. És molt divertit.
2: El dilluns tindrem una tertúlia exclusivament del papa perquè és un tema que dona per llarg.
0: Per llarg, sí.
2: Doncs ho deixem aquí. Isaac, gràcies per venir avui aquí a l'estudi del 9FM.
0: Gràcies.
2: Esteu tots convidats a venir, que aquí hi ha moltes taules i molts micros per tots. Gràcies, Enric, gràcies, Lai, Andreu, Isaac i jo mateixa, doncs per un dia més fent tertúlia, com sempre, aquí al Territori 17. Moltes gràcies.
3: Adéu.
2: Bon dia.
1: Adéu. Ciao.
3: Adéu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: I és el moment ara d'escoltar la cançó del dia.

Doncs estem sentint Boleria de David Bisbal perquè el cantant andalús avui celebra el seu 47è aniversari. Bisbal, que es va donar a conèixer amb la seva participació a Operación Triunfo, va acabar en segona posició. Des de llavors va començar a construir la seva carrera musical on es recullen grans èxits com Ave Maria, Dígale, A partir d'ella o Boleria, que és la cançó que estem sentint, tot un hit.

0: Doncs ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3.
1: Bé, tenim la novetat d'ahir. Portàvem dies molt tranquils amb la R3 i ahir, com sabem, doncs, va caure un arbre entre l'estació de la Farga Bevia i Ripoll, i això ha provocat talls. Ahir eren talls entre Manlleu i Ripoll, avui el tren arriba fins a des de la Garriga fins a Torelló i la resta hi ha servei alternatiu. Per tant, novament veiem que la línia R3 continua portant problemes a la mínima, que acaba una mica d'aigua,
0: És una línia que, com sempre diem, no és problema de fa poc, és un problema de fa anys per falta d'inversió en les infraestructures. Sí. Llavors, què fa pel trànsit? O sigui, la situació de l'R3 és aquesta?
1: El trànsit, bona. No hi ha res a destacar, no hi ha carreteres tampoc col·lapsades, tampoc hi ha cap accident, per tant, normalitat a la carretera i a la via de tren, doncs ja ho sabem. Línies R3, trens des de Torelló fins a la Garriga.
0: Doncs bé, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara.

0: De seguida ens endinsarem en Bed and Breakfast dels Amics de les Arts. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio.
1: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació RAIR, o el que és el mateix Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca que està previst que iniciï el seu trajecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació RAIR és una entitat catalana sense ànim de lucre, centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, en joves i les seves famílies, i fa que aquest ànim sigui el més ferm possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP dual intensiva i combinarà l'etapa lectiva a l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental i, el que és igual d'important i potser fins i tot més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat. I és que serà la pròpia Fundació RAIR l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector, com per exemple centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques.
0: I també us explicava en feia una hora que l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu.
2: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeudament fixats, presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ràtio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros d'estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: I les fortes pluges col·lapsen al Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats. Ahir, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: La forta tempesta d'aquest dijous a la tarda al Ripollès amb pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Camp de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Camp de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaure en dos sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, al tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Som, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Orriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant i hi hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava amb molta violència. Tal va ser el caos a la comarca que el telèfon d'emergències del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més amb 31 i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: I precisament fa uns dies el CAT-112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalització que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències. I a Osona i a Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
4: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que CAT-112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i al Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150, així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del CAT-112, Jordi González.
5: a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, pues, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem, o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
4: Però aquests pals també tenen una altra funció, un cop s'ha comunicat si s'escau una emergència que va vinculada precisament amb la localització. Des de la Generalitat recomanen tenir en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: I ara és el moment de parlar de música amb l'Andreu Jiménez. Doncs, com sempre, dediquem aquesta estoneta a parlar sobre música. Com sempre ho fem de la mà de Jaume Espuny, però avui no pot venir, per tant tenim l'Andreu Jiménez i ara sentirem la merda se'ns menja dels Amics de les Arts.

0: Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: T'has col·lapsat, al principi.
1: M'he col·lapsat, sí.
0: Quan sortim de la rutina ens col·lapsem.
1: Ens col·lapsem, sí.
0: Una abraçada per en Jaume Espuny, que avui
1: que no pot... Que es recuperi.
0: Exacte, que es recuperi, que el volem la setmana que ve aquí divendres amb més clàssics musicals. Avui no parlarem d'un clàssic musical, però... Per tu i per mi sí que
1: és un clàssic. Per nosaltres
0: sí que
1: és un clàssic, eh? Perquè, clar...
0: Exacte.
1: El 2009 va sortir aquest disc.
0: Exacte. És el disc... Teníem... Mare meva, Andreu. Ara comentàvem... parlarem d'aquest disc, que és Bed and Breakfast, Els Amics de les Arts, que és un disc que ho hem comentat i ho hem compartit. És un dels primers que recordem haver sentit.
1: Sí, jo és el primer que recordo.
0: Jo el cotxe amb els meus pares.
1: Jo també.
0: I el tinc físicament major... i també el té l'Andreu físicament. Doncs això, parlem del disc Bed and Breakfast. Aquest disc es va publicar l'1 de setembre del 2009. Per tant, ara farà més de 17 anys. Som uns vells, Andreu.
1: Som uns vells.
0: Som uns vells. I aquest és el segon disc d'estudi i és el disc més escoltat i recordat del grup, perquè en aquest disc és on hi ha una de les cançons més mítiques, més famoses i que realment va portar la fama a aquest grup.
1: La posem, no?
0: La posem, Andreu.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial.

0: quin és, Andreu?
1: Jean-Luc, home, és la... la cançó més famosa d'aquest disc.
0: Exacte. És Jean-Luc, és això, una de les cançons més emblemàtiques del disc i del grup. Ja el títol fa referència al cineasta francès Jean-Luc Godard i tota una història impregnada d'aquesta estètica de cinema francès, que ells ja diuen és cinema francès a la fresca, d'amors improvisats, d'una nit d'estiu, i que tots sabem com acaba. No acaba prosperant, no, aquesta història d'amor, molt trist. Andreu, aquest grup, el formaven en aquells moments un quartet, no sé si ho sabies això.
1: Eren quatre i ara ja en són tres.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Eren en Joan Enric Barceló, Ferran Piqué, Daniel Agret i l'Eduard Costa, i ara són tres perquè Eduard Costa el 2018 va deixar els escenaris i ho va fer en un concert al Palau de la Música Catalana, vull dir que ell va acabar...
1: Va acabar el més gran, eh?
0: Exacte.
1: Sí, sí, no en un concert, un

0: I una de les altres cançons que crec que a mi i a l'Andreu ens agraden molt i que crec que també defineixen com molt bé l'estètica del grup és L'home que treballa fent de gos.
1: I també la imatge
0: Exacte.
1: La imatge de l'àlbum.
0: Exacte, és l'imatge de l'àlbum.
1: Es veu un gos que sembla Clifford.
0: Exacte.
1: O potser és en Clifford, però sí.
0: Exacte. Per què ho defineixen? Perquè al final són coneguts per les seves lletres, que són molt narratives, parlen d'històries, s'inventen personatges i molts diàlegs, i una d'elles és L'home que treballa fent de gos.

0: Andreu, a mi amb aquesta cançó em passa una cosa i crec que m'ha passat des del primer dia que l'he escoltat. És que literalment m'estic imaginant la història.
1: Sí, perquè...
0: No, tu t'imagines a l'home vestit de gos com els 10 euros de benzina, com arriba l'escena que passa després que no a la
1: pot,
0: casa.
1: Que no pot aparcar.
0: Exacte. M'encanta, crec que és de les coses que més m'agraden dels Amics dels Arts i realment és una de les coses que més els defineix com a grup. Són un grup que barregen ironia, que barregen també cultura popular, referències cinematogràfiques, i una de les altres coses que els hi funciona molt bé i que en aquest disc també ho hem vist...
1: Home, sí, tant.
0: És que dediquen cançons a ciutats. I en aquest disc dediquen dues cançons a dues ciutats, Liverpool i Reykjavik. Et preguntaràs per què d'aquestes dues ciutats? No sé si ho saps la història.
1: No ho sé, però potser Liverpool... Em puc imaginar cap on van els camins, per un grup...
0: Exacte.
1: Un grup de Liverpool.
0: Exacte. I Reykjavik és bàsicament perquè en aquells moments s'estava posant molt de moda viatjar cap
1: a Islàndia.
0: Llavors van dedicar una cançó. No posarem aquestes dues cançons, potser si ens dona temps després en podem posar alguna. Hi ha una cançó que crec que defineix molt bé els fans del Barça i el futbol.
1: I que... No, és que, clar, va enganxar l'època del millor Barça de la història.
0: Exacte. Que quina cançó és, Andreu?
1: 4-3-3.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: també et passa que t'imagines la història?
1: Clar, m'imagino un camp de futbol i...
0: menjant-se un shawarma.
1: Sí. Sí. I també els extrems ràpids.
0: Exacte.
1: Sí, sí. No, és... aquesta cançó, a la gent que li agrada el futbol també se sent diferent.
0: Exacte. Dues dades més, dos apunts més. Aquest grup va néixer el 2005 a Barcelona, quan un dels seus membres, els cantants del grup, els músics, es van conèixer durant la seva etapa universitària i van decidir començar a fer música molt experimental i molt casolà, vull dir que tampoc tenien una intenció de professionalitzar-se, però al final què va acabar passant? Va sortir aquest disc...
1: i van fer el boom, van pujar com l'espuma.
0: Debut. I per acabar... altres cançons que són tot un hit i que casualment són de les que m'agraden més del grup. El hit més que Jean-Luc és Louisiana o els camps de cotó.
1: Són molt bones.
0: Que està versionat així de vegades. L'Andrea Motis té una versió molt xula d'aquesta cançó. També la de No ho entens, Ja no ens passa, o les paraules que no triem dir, totes cançons que expliquen històries. Vull dir que...
1: estan molt bé.
0: I quina és la cançó preferida, Andreu, dels Amics de les Arts?
1: Home, a mi la que m'agrada molt ara, Es compraré gavà que Armengol, és molt xula.
0: I és la que sentirem ara, i per què, Andreu?
1: S'ha de sentir Armengol, no falta donar més detalls.
0: Doncs, Andreu, amb aquesta cançó acabem la secció d'avui. Fins després.
1: Sí, fins després.
2: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro
3: i ai, quin mal,
2: diu l'Armengol.
3: Aquest ull de poll

0: tota la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Anuncia't al 9FM.
1: La publicitat més eficaç.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17.

0: sobre el cap de setmana. Per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i també al Lluçanès. I avui començarem per Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, endavant, tot teu.
1: Doncs mira, poca cosa, cada cop us porto menys esports i aquest cop gràcies una mica a l'Andreu, ja us ho dic, perquè com costen de trobar a vegades alguns partits, i és que només us portaré futbol, futbol segona catalana, i és que hem de dir que el Cardedeu rebrà el Mollatenc a casa en aquesta final de doble partit, ja que l'anada juguen a Cardedeu. A veure com quedarà tot plegat, us ho portarem dilluns, a veure si tenim sort, com a mínim, amb algun dels esports que us portem des d'aquesta emissora. Ja anem cap a l'agenda cultural i comencem explicant-vos que per aquí mateix, per Cardedeu, pel poble de Zona, estem parlant. Avui mateix a 7:45 a la Tèxtil Rasi tindrem la primera de les xerrades del cicle En Natura de Cardedeu, la d'avui amb el títol Jardins que protegeixes amb el bosc, que és un cicle de xerrades que es duen a terme des de l'Ajuntament d'aquí la vila, emmarcats en el món de la natura. I seguim ben a prop d'aquí també amb una altra molt bona iniciativa, i és que Sant Antoni a Vilamajor, també avui divendres, però a 7:00 s'inicia la segona temporada del servei de préstec, alerta, préstec de llavors, amb una xerrada sobre com produir les nostres pròpies llavors, a recàrrec d'Ernest Tàsies, membre de la cooperativa Les Rafardes, una cooperativa on fa molta, molta i bona feina, especialitzada en la producció, difusió i venda de llavors ecològiques de varietats locals i tradicionals. Gràcies a ells, moltes d'aquestes no s'han perdut. I ara marxem fins a Cànoves, ja que Parc Natural del Montseny, i és que des d'avui i fins diumenge estaran immersos en la Festa Major d'estiu, amb activitats durant tot el cap de setmana per a tots els públics i edats. Faran festa grossa. I qui també està de festa grossa, i ja per acabar aquest repàs, és la Garriga, i és que a pocs llocs es viu el Corpus com es viu en aquesta població. És que tot plegat començarà a 6:00 amb una ballada de sardanes, seguit d'un sopar i del passacarrers. Dia gros en aquesta vila del centre del T17. Així que res, esperem que passeu un bon cap de setmana i ens veiem dilluns.
0: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres...
1: Igualment.
0: I nosaltres ara ens anirem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
2: Jo ja sabeu que d'esports ja no tinc res, o almenys res que jo hagi sabut trobar. Però bé, sí que us porto algunes activitats per aquest cap de setmana, que curiosament també en són poques. Però bueno, comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a 7:00 PM a la sala de plens de l'Ajuntament hi ha un nou acte de benvinguda als nous veïns i veïnes de Sant Feliu. És obert a totes les persones empadronades al municipi, i ja dissabte hi ha la 53a pujada a Sant Feliu de Codines en un acte organitzat per l'escuderia Vall d'Altenes i Sant Feliu de Codines. L'itinerari que seguirà la cursa serà per la BP 1432, direcció Sant Feliu de Codines, i això serà durant tot el matí, pràcticament fins a 6:45 PM. I com cada primer diumenge de mes, podeu gaudir d'una visita guiada gratuïta al Museu Municipal de Can Xifreda entre 11:00 i 14:00, però aquest cop també podreu visitar el campanar de l'església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè de fet un dels pocs actes que es farà aquest durant tot el cap de setmana és el Caldes Flors. Omplirà un dels carrers de l'eix central del municipi, del casc antic del municipi, amb catifes de flors, i després, doncs, diumenge passaran algunes de les colles de cultura popular, i ja està, i Caldes no hi ha res més. I ara anem cap a Vigues i Riells del Fai, perquè l'activitat d'aquest cap de setmana serà la fira de proximitat el diumenge a Riells del Fai. Això sí, recordeu que la 53a pujada a Sant Feliu de Codines també passa per aquí, també passa per Vigues i Riells. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, perquè aquest dissabte el Mas de la Plana de Santa Maria d'Oló torna a la tercera edició de El Planazo. Un petit festival que coneix artistes ben diversos, des de Mèxic fins a França, fins a artistes més locals, com Rita Pagès, en dues jornades de concerts i converses que durarà tot el cap de setmana. I ja per acabar, Castellterçol, diumenge a 6:00 PM, al Centre Espai Escènic, podeu anar a veure el film Estranys Riu, de Jaume Claret i Muixart. I ja està, fins aquí, o no?
0: Doncs, Laia, també bon cap de setmana per tu, i ens veiem dilluns que ve.
2: Igualment.
0: I nosaltres seguirem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Isaac.
3: Ets com Guifré, tindrem la novena edició de la Tipat de Tapes de Sant Joan de les Abadeses, com ja vam parlar aquesta setmana a l'entrevista. Aquesta proposta gastronòmica en què hi prendran part 11 establiments del municipi i també 3 de maridatge. Els talonaris tindran un preu de 22 euros i com a novetat inclouran un tiquet específic per a la beguda ja marcat per reforçar el maridatge de la mostra. S'esperen unes 700 persones, i també recordar que l'any passat es van vendre 5.000 tiquets. I continuem per la 14a edició de la Festa Major Infantil. Per aquesta tarda també comença a Can de Bànol, de 5 a 8. Es votarà la Pobilleta i l'Arauet a la biblioteca, que també es podrà votar demà dissabte al matí de 10 a 12. I després hi haurà la caminada nocturna, això avui, a càrrec de l'AFA de l'Escola de Pirineu. I dissabte continuarà la festa amb art urbà per als petits artistes, el joc de cartes Fem Memòria al Ripollès, i a partir de les 4 també hi haurà la cercavila amb els capgrossos dels infants de l'Escola Pirineu i els grallers de Can de Bànol, que sortirà de la residència geriàtrica. I tot seguit es proclamaran la Pobilleta i l'Arauet. Després s'entraran els premis del concurs de dibuix a la plaça coberta i hi haurà jocs de fusta gegants. L'endemà també continuarà la gresca amb un matí d'inflables. I dissabte no marxem de Can de Bànol perquè, tal com vam repassar l'entrevista, tindrem aquest preludi del Festival Flama amb el concert de l'Orquestra Diversiones. Abans d'ells actuaran Mami Pipes, que el fan motors amb el seu directe fresc i animat. I la festa continuarà amb disco 80-90 amb una secció d'èxits inolvidables a partir de les 8 del vespre. Això serà allà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet. I a Camprodon tenim un nou concert gratuït del Microclima de Primavera, aquest cop amb Arnau Serrallonga al Pla de Bonaire, a partir de les 6 de la tarda. A Ripoll tindrem un rei, un discurs oficial i tot a punt de sortir el guió amb sàtira política, humor sense filtres i rialles assegurades, amb l'espectacle de Memocràcia de l'humorista Toni Albà al Teatre Comtal a partir de les 7 de la tarda. I a Setcases tindrem una xerrada titulada Meteorologia i Seguretat a muntanya amb Eloi Cordomí, i també una xerrada als bombers de muntanya amb rescats i vivències amb el grup GRAE a la sala dels estudis a la tarda. A Vilallonga de Ter hi haurà la Festa Major d'Abella amb un dinar popular, inflable, jocs infantils i passejades amb poni. I a la tarda una festa amb DJ Bertran i tastet de menjar fred. Diumenge a Vallfogona al Ripollès tindrem la quarta Fem Via, una caminada solidària pel Ripollès al matí amb tres recorreguts de 20, 14 i 5 quilòmetres, i també us destacaré l'audició de sardanes a Sant Joan de les Abadesses amb la Cobla, la principal de Banyoles, al passeig Comte Guifré a les 6 de la tarda. Dir-vos que a Can de Bànol, això me n'havia oblidat, el diumenge, ja ho dic bé, hi ha aquesta activitat al Cercle Can de Bànolenc per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, amb caiguda en dos o cloc, duet amb entrades a partir de 10 euros. I per acabar, en els esports, aquest cap de setmana a Molló hi haurà la Molló Trail, que són dues curses d'11 i 25 quilòmetres que començaran a les 9 del matí des de la plaça Migjorn.
0: Doncs Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem com sempre el repàs i l'agenda del cap de setmana des d'aquí, des de les emissores del nou FM. Andreu, sabem que queda poquet per l'esport, és a dir, no hi ha gaires esdeveniments esportius, però sí que et fa il·lusió, escombrem cap a casa. Que
4: no, però comencem primer pels esports.
0: Perfecte. Val.
4: Mira, tres partits.
0: Val.
4: A la tornada del play-off per a pujar a l'hoquei Lliga, on el Martinelli a Manlleu ho té molt complicat, ja que ha de remuntar un resultat advers. A la pista del Vilafranca, el partit es jugarà diumenge a les 4 i 10 minuts passades i el partit es podrà veure en directe per al Nou TV. I els altres dos partits, ara també hi ha final de play-off d'equips de la comarca d'Osona que s'estan jugant pujar a tercera catalana. Pel que fa diumenge, Sant Vicenç contra Sant Perenca, és a dir, derbi de la Vall del Gès, Sant Pere de Torelló contra Sant Vicenç. El partit es disputarà diumenge a Sant Vicenç a 6:45 de la tarda, i el grup 8 de la quarta catalana per pujar a tercera catalana enfronta el Centelles amb el Vigues dissabte a 6:45 de la tarda. No hi ha res més d'esports.
0: No hi ha res més.
4: Ja està.
0: Doncs ara sí, eh?
4: Va, sigo. Vols que t'ho expliqui? L'Enric ja ha fet un tastet.
0: Exacte, ha fet un tastet, però escombrem cap a casa. Què hi feu a la Garriga aquest cap de setmana? Perquè teniu un cap de setmana ple, eh?
4: Sí, és cap de setmana de Corpus, i bé, com l'Enric ha comentat, avui hi ha la Vall de Sardanes, el sopar amb el concert de Corpus, i després aquest passacarrers nocturn amb la Pallofa, que és això es va implementar l'any passat, que és un passacarrers així amb músiques populars que fa l'Enramada, que és la Federació de Balls Populars de la Garriga, i bé, doncs també els barris participen, posant doncs una taula amb menjar, també algú de beure, i bé, doncs la jornada comença així el divendres, aquest cap de setmana de Corpus. Dissabte doncs també hi ha diferents activitats, però el que més s'ha destacat aquí és a partir de la nit, on hi ha el sopar popular, i després a les 11 hi ha concert de la Ludwig Band a la Garriga, gratuït, que això doncs és un concert de la Ludwig Band gratuït ara ja costa més de trobar-ho, i després també doncs acabarà la festa amb el DJ local, DJ Tiwi. I diumenge doncs és el dia de les catifes, on la Garriga s'omple de clavells, on la gent doncs munta les seves catifes i el

0: queda de postal amb els carrers plens de flors, clavells, i també doncs, destacar que al final del diumenge s'acaba doncs, amb l'ofici solemne del Corpus, hi ha la processó i també doncs, per part de l'enramada i del Front Diabòlic que organitzen també la seva processó amb, amb un to més, podríem dir, més beligerant i no tan, no tan cristià i religiós, i també s'acaba amb la clavellada, que un cop és al final de la jornada, doncs tots els clavells que s'han muntat i totes les catifes, hi ha guerra de clavells.
1: Això no ho sabia.
0: Sí, el diumenge, sí.
1: Que curiós.
0: És al final de la festa.
1: Doncs Andreu, moltes gràcies, i ara d'aquí poc començarem amb l'agenda cultural d'aquí a Osona i al Lluçanès.
0: Perfecte.

0: Doncs com deia, més seguim amb per l'agenda cultural i acabarem també amb l'agenda cultural d'Osona i el Lluçanès. Ja tenim aquí a punt en Jordi Vilarrudà. Jordi, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui ho faràs tot tu, en Miquel no hi és?
1: Avui tot a càrrec meu.
0: Exacte, doncs quan vulguis.
1: A veure, de fet començarem per parlar de fires, que seria el tema que normalment toca l'amic Miquel R. I són algunes de les que hi ha aquest cap de setmana, perquè en coincideixen tres de destacades de fires. A Vilanova de Sau, la Fira d'Herbes Remeieres, que històricament s'havia fet, que havia estat doncs activa doncs més de 30 edicions, canvia, aquest any es diu Fira de Sau, o sigui que canvia de Fira d'Herbes Remeieres, però es diu Fira de Sau, i es fa allà mateix, a Vilanova de Sau. La fira tindrà lloc el diumenge, amb activitats diverses durant tot el matí. De fet, ara acaba d'arribar en Miquel Arra, que encara ho explicarà més bé que jo, perquè de fet és ell doncs el que ha treballat aquest tema, i les altres fires que hi ha, la Ratafia Centelles, la Fira del Fang, el Caràmic a Sant Julià de Vilatorta, potser que li s'ha dit la paraula amb en Miquel R, que els oients tindran informació més fidedigna.
0: Miquel, què tal?
2: Ho feies molt bé perquè ho coneixes molt bé també tot aquest sector. Bé, tema fires, això, aquesta arrencada del mes de juny és una arrencada potent, sempre és un mes així de fires d'aquestes de primavera, i com molt bé deies, aquesta fira que canvia de nom, canvia una mica de format, que està molt bé, a vegades saber trobar el moment que dius aquesta fira ja ho ha donat tot. És una fira, aquesta d'Herbes Remeieres, que va néixer l'any 92, en el seu moment va ser molt pioner dins el sector, molt específic a l'entorn de les Herbes Remeieres, havia arribat a portar molta gent. Què va passar? Avui, fins i tot, estan de moda les herbes medicinals, les herbes remeieres, i de fires d'aquestes, d'aquest sector, han florit, mai més ben dit, una mica tot arreu. Per tant, la de Vilanova de Sau, que és un lloc que també doncs, exigeix doncs, anar dispersament i tot plegat, havia anat decaient, havia anat quedant amb algunes parades també molt de gent de fora que hi parava, i aquest any van dir doncs fem foc nou, li canviem el format, li canviem el nom, Fira de Sau, amb molta més implicació també veïnal, i per tant una fira que no oblida les Herbes Remeieres, perquè també hi haurà algunes parades, però sí que reforça doncs els tallers, amb molta més presència. Per exemple, hi haurà una xerrada de la cuinera Maria Nicolau, que està fincada també al poble, i per tant propostes renovades, també canvia d'escenari, es trasllada a la zona esportiva, que li donarà més amplitud, i per tant, donem-li una oportunitat a veure què tal aquest renaixement de la Fira de Sau. Com molt bé deia, Fires de la Ratafia, aquesta ja molt consolidada, també amb 17a edició, o aquesta el Keràmic, aquesta el que havia ser l'antiga Fira del Tupí, en el seu moment també va fer el mateix procés una mica a Sant Julià, ara li van donar un caràcter així més experiencial a l'entorn del flanc, és el Keràmic, a Sant Julià de Vilatorta, en aquest cas dissabte, i per tant, si el temps acompanya, també acostuma a ser una fira amb molta gent. Hi han més cosetes al cap de setmana, més petites, per exemple, pels amants del manga, del còmic i tot plegat, torna aquesta fira que apareix ja per 5a edició al recinte final del Suca, el Big Freak, amb això, qui vulgui anar a veure una mica autors del sector, les clàssiques doncs, conferències, presentacions de llibres, desfilades de cosplay, això al recinte final del Sucre, tant dissabte com diumenge. I bàsicament això, recordar també que aquest dijous era Corpus, i per tant hi ha, aquí a Osona no tenim allò una gran activitat, diguéssim, vinculada al Corpus, però per exemple qui vulgui veure l'ou com balla, encara ho pot veure a l'Església dels Dolors durant tots tres dies, només passant per davant, perquè es pot veure des de fora, singular, o Ceba, per exemple, també van recuperar una catifa de flors diumenge i una mica de processó que fan a l'entorn de la plaça de les per rememorar una mica la festa del Corpus.
0: Doncs cal de ser una ple d'activitats, de més de cultura popular, però també de cultura, per exemple, Jordi.
1: Doncs sí, tenim coses, tot i que estem ja a les portes d'un cap de setmana que serà el proper, en fi, amb moltes coses, i entre elles el gran esdeveniment del Cabró Rock. Però mentre esperem això, aquest cap de setmana també hi ha propostes, potser una de les més destacades, doncs ens n'anirem una mica lluny, no gaire, però una mica més lluny, al Pens, al Lluçanès, que el Pens queda com una mica així, una mica lluny de tot arreu, però va val la pena anar-hi perquè és preciós, tothom que ho conegui ja ho sap, i aquest cap de setmana ho serà una mica més perquè el Festival de l'Humor Pixa't de Riure que es fa al poble arriba a la 5a edició. Són 2 dies d'activitats, de propostes entorn d'espectacles de circ, d'espectacles de carrer, clown, és a dir, el nom ja ho diu tot, Pixa't de Riure, és un festival per riure i passar-ho bé. I avui comença, per exemple, avui divendres, amb un espectacle per públic familiar i després amb un espectacle, diguem, per públic adult ja, que és el vespre al casino, amb la Maite Guevara, que és una clown destacada. Demà dissabte hi ha com mitja dotzena de propostes més, potser una de les que destacaria més d'una de les figures del clown que tenim a Catalunya, que és molt coneguda, que és la Xurri, que preestrena un espectacle nou que es diu Brota a mitja tarda, després la festa s'acaba a la nit amb un cabaret gamberro que en diuen ells, que és una mica un barreig de tot el que s'ha vist durant el dia, però vaja, són 2 dies per anar a gaudir el pens d'aquest festival una mica brigadets, per si fa aquesta fresqueta, perquè allà el pensen i fa. De totes maneres, no és l'única cosa que hi ha aquest cap de setmana, algunes més, per exemple, el dissabte al vespre un concert, doncs, a la Jazz Cava, que es presenta un grup nou que està sorprenent bastant, que és un grup que ha muntat, doncs, 2 biguetans, en Gil Codina i l'Edu Vergés, es diuen Muniats, ha sorprès força, i a la Jazz Cava faran un concert a 11:15 de la nit. També, parlant de música, tenim un músic molt conegut, o força conegut, si més no, que és l'Enric Montefusco, és el líder d'una banda que són els Stan Steel. És una banda de culte de l'escena barcelonina de fa molts anys, i ha fet un llibre, en aquest cas vindrà a presentar a Vic un llibre més, per tant, bé més com a autor que no com a músic, a la casa de Camp de Saba, al jardí, al migdia, diguem, en format vermut. El llibre és una novel·la gràfica, o sigui, que ha treballat ell amb l'argument en col·laboració amb un dibuixant que és l'Oriol García Quera, que és molt conegut també, i es diu Vida i obra d'un titiritero, que l'ha editat una editorial basca, l'editorial Xalaparta, i parla una mica de les anades i vingudes que ha tingut el seu grup també, de la seva de quan es va dissoldre, de com van tornar amb els Stan Steel, una mica d'aquesta vida de grup. La novel·la aquesta, doncs, es presenta a les 12:00 PM i l'Enric Montefusco també farà un petit acústic amb temes del grup, evidentment. Alguna altra cosa que destaquem, per exemple, doncs, que el Teatre Cafè Orient de Prats tanca la primera temporada, que ha fet la primera temporada sencera, Prats de Lluçanès, des de que es va inaugurar la reconstrucció del teatre el mes de setembre passat, ha tancat ara la temporada, que ha anat molt bé, amb propostes moltes vegades de proximitat, com a mínim un espectacle cada mes, ha tingut bona assistència, tot anant bastant rodat fins ara, doncs, i aquest diumenge s'acaba a les 6:00 PM amb un monòleg d'humor del Roger Coma, un actor que hem vist en papers, en sèries, en pel·lícules, o Com si fos ahir, per exemple, el més recent, té un monòleg que es diu No ho hauria de fer, que serà també una manera de tancar, ja que parlàvem d'humor abans, doncs, rient aquesta temporada del Teatre Orient de Prats. I destacaríem també només que fer un apunt que comença el cicle Clàssica Jove. Quan s'acaba tota l'activitat, els teatres i tothom ja tanca per l'estiu, això l'Atlàntida encara diu no, nosaltres ens hi posem un parell de mesos més, o fins a mitjans de juliol. Cicle Clàssica Jove, que vol acostar precisament la música clàssica a nous públics. Hi haurà concerts, ja n'anirem parlant més endavant. De moment, aquest dissabte és un inici molt petit, és un escape room que es farà, doncs, a mig matí, pensat per joves d'entre 10 i 13 anys, sobre la figura de Robert Schumann i de Clara Schumann, que era la seva dona. I això és a l'Atlàntida, per tant, joves que d'aquestes edats que vulguin participar en aquest escape room, que és la primera activitat del Clàssica Jove, doncs que passin per l'Atlàntida, però que abans passin per la web per fer una inscripció, perquè això sí és amb inscripció prèvia. I ja està, només potser encara faríem un apunt més per destacar, doncs, que per exemple, els lectors i que hagin llegit la novel·la Terra Magra del nostre company i amic periodista torellanenc Gerard López i volen resseguir els escenaris de la novel·la, doncs poden anar diumenge a 4:45 de la tarda davant de l'Ajuntament de Santa Maria de Besora, que farà un recorregut molt fàcil durant un parell d'hores caminant i parlant de la novel·la i llegint textos, doncs, fins de Santa Maria cap al Castell de Lleés i el Panteó dels Carlins, que són dos escenaris d'aquesta novel·la de Terra Magra. Hi haurà l'autor, en Gerard López, i dos historiadors, en Gerard Verdaguer de Torelló i l'Agustí Dalmau de Ripoll, que també, doncs, amenitzaran el recorregut explicant la història d'aquests indrets, que són els llocs on passa l'acció de la novel·la. Mm-hmm. I així acabem aquest cap de setmana les propostes que hi ha, i en fi, la setmana que ve, com dèiem, doncs, després del Primavera Sound que fan a Barcelona, que és com una cosa més sofisticada i més internacional i més això, doncs després tenim el nostre cabró.
0: Exacte. I esperem que aguanti el temps aquest cap de setmana, també?
1: Sí, diríem que, a veure, en principi no hauríem de patir, però sí que per qüestions, clar, de com és el propi festival, doncs la gent del Pixat de Riure del Pens estaran molt al cas. Algunes coses es fan a cobert, però més aviat la majoria de coses són al carrer, i és clar, no deixa d'haver-hi allà sempre aquest risc de que a la tarda faci algun ruixat.
0: Sempre és millor tenir un pla B, en aquest cas. Doncs Miquel i Jordi, bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve.
2: Bon cap de setmana.
0: Adéu, que vagi bé. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquesta estoneta a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

Doncs ara mateix estem sentint I Knew It, I Knew You, de la Taylor Swift, perquè l'artista ha aconseguit un nou somni, i és que l'estatunidenca ha aconseguit la històrica i legendària saga de Toy Story i l'ha aconseguit musicalitzar amb la seva veu i la seva música. Posa música per cinquena vegada

Doncs estem sentint a la reina del pop, a la Madonna, amb aquesta cançó Love Sensation, i és una part del seu àlbum el proper que sortirà, que es diu Confessions 2. I nosaltres acabarem per aquesta cançó d'aquí.

ens acomiadem amb aquesta cançó d'Àlex Barrent, Passenger. Ens acomiadem avui al Territori 17. Sabeu que hi tornarem el dilluns a les 9 del matí puntuals, amb més seccions, més entrevistes i més històries. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: de 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant

0: autocars que venen del Penedès i de Lleida i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
2: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
3: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dimecres 3 de juny de 2026.
4: I per què és un dia especial? Doncs perquè estem d'aniversari de... Un dia especial, doncs perquè estem d'aniversari de festa grossa de celebració. I és que avui us hem de donar la benvinguda al...
5: A l'Infopodcast número 600.

0: Va, Susana, aquest dia ha de ser especial. Què ens expliques? I crec que començarà de forma molt especial.
1: Sí, sí, és especial perquè és el número 600 i a més és especial perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Sí, senyora! Un dia en què no hi podrem anar, tu i jo.
1: Avui també és Sant Isaac i Santa Oliva.
0: Isaac! Bon vermut!
1: I tal dia com avui, però de 1992, presentava l'informatiu la Sílvia Gunter i ens explicava que s'estava començant a urbanitzar el barri dels Dominics.
0: Mare de Déu Santíssima! T'imagines que tu t'hagués quedat sent camps fins que mordó i quina meravella. Per cert, des d'aquí una salutació.
1: No eren camps, de fet era bosc.
0: Sí. De fet, des d'aquí una salutació, perdona, deixem d'enrere, a l'Oliva, perquè que bé que ens assessora sempre amb les pintures, eh?
1: Correcte. Va, i avui acabem dient buscar. Per Corpus i per Nadal, els sastres maten la fam.
0: Has vist? S'ha d'anar mudat per religió. Eh?
1: S'ha d'anar ben vestit, quan són les cites importants. Ara això, els sastres pobres no maten la fam ni...
0: Que quan et porten a la foguera, no? A la Santa Inquisició, que vagis ben engalanat. Vinga, va, comencem explicant que la gent gran de Cardedeu va ser present a la 27a edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya. És a dir, que en el primer saló no eren gent gran. Fira Gran 2026, que va tenir lloc del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Es tracta d'un espai que reuneix serveis, productes i iniciatives que promouen l'envelliment actiu i participatiu.
1: Com d'important és això?
0: Enguany, l'espai expositiu ha comptat amb més de 80 empreses i entitats de diversos sectors, des de salut i benestar, noves tecnologies, cultura i lleure, entre d'altres.
1: Molt bé, perfecte. Molt interessant, Enric, i passem ara a parlar del temps, que també ens interessa bastant.
0: Doncs sí, és que ens espera una davallada, com haureu notat, de les temperatures, com haureu notat, que tocarà fons divendres, com notareu, amb alguna sorpresa en forma de pluja de cara dijous a última hora, així que aprofiteu per refredar les cases per dins, i és que a partir de dissabte tot cap amunt. Mareta el que ens arribarà.
1: Sí, sisplau, aprofiteu, que refredi tot, perquè després no hi haurà qui ho aguanti.
0: I això no volem dir amb aire condicionat, sinó obrint les finestres i passejant-nos a les nits.
1: Exacte. Va, i passem ara a l'horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Encoixinat! De fet, l'encoixinat que podeu posar a l'hort pot ser palla, pot ser matèria orgànica triturada, és a dir, restes de branques, etc.

0: poden ser la fullaraca que ho ha apartat a l'hivern. Poden ser mil coses, des de... Hi ha gent que posa també llana d'ovella. Poden ser moltes coses, això sí que sí, sempre orgànic. No encardeu allà pots de plàstic per tirar.
1: Això no ho vas dir l'altre dia, ja, no de l'encoixinat?
0: No vaig dir tantes opcions, i tampoc que es podia posar llana d'ovella. Així que esquileu a les ovelles que tots teniu a casa.
2: Va, dimecres, porta a porta. Això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau Gatell i Estalvi.
0: Doncs sí, i amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifar 10, en un poble com Cardedeu. I avui, Susanna, hem d'explicar als nostres i les nostres oients per on poden seguir l'alenada.
2: Per totes les vostres televisions locals. I aquí a casa nostra, doncs pel 38 de la TDT, pel nostre canal de Telegram, per www.rtv-c.cat, i si voleu saber quan s'emet, doncs...
0: Seguiu l'Instagram. És un Instagram superactiu que us encantarà. Segurament ja el seguiu, cas que no ho feu. I alerta, alerta, perquè totes les cançons que us hem estat posant aquests últims dos mesos formen part de l'alenada. A partir de demà anirem posant els seleccionats.
2: Molt bé, i amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
2: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de...
2: Telegram.
0: Salut i poble,
2: consulta preciosa i feu-vos sàcies.
0: Ah, i ara la Susanna se'n va cap al MAC. Ens veiem tots i totes allà.
2: Desitgeu-me sort.
3: Ah. Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa.
4: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Hi, everybody.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció, el que ens ha dit els treballadors i

0: treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-los possible.
1: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
1: Fins ara, bon dia.
2: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els dos anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar en mesos. Eh? El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. Eh? El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
4: Notícies en xarxa.

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la 1 us parla, Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estaran tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
4: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
3: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
2: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa, aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims 2 anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou

0: model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sound ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon divendres, 5 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 5 de juny, avui parlarem de futbol perquè arriba el partit més important, de moment esperem, per al Sabadell, que avui rep a la nova Creu Alta al Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid, havent de remuntar un 2-0 de l'anada dels play-offs d'ascens a la segona divisió, amb una nova Creu Alta que s'espera plena, amb un gran ambient per completar aquesta gesta. També parlarem de les seleccions espanyoles, masculina i femenina. Ahir la masculina va empatar un contra Iraq en un partit de preparació per al Mundial i avui ja a hores d'ara viatja cap als Estats Units per disputar aquesta cita mundialista. La femenina juga avui a Mallorca, Son Moix, contra Anglaterra, en un partit que decidirà la primera plaça del grup per classificar-se per al Mundial, que jugarà l'estiu vinent, el del 2027, en aquest cas al Brasil. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina viatja hores ara cap als Estats Units per acabar d'ultimar la preparació del Mundial.
1: Ahir el combinat estatal va empatar una Riazor a la Corunya contra Iraq. Sis jugadors del Barça van participar, inclòs Marc Bernal, que no està convocat per la cita mundialista, però hi va debutar com a titular amb l'absoluta. També va sortir d'inici el porter Joan Garcia, que no va estar massa encertat en el gol iraquià, a més de Gavi, Dani Olmo i Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya. Eric Garcia i l'agarenc Marc Pubill, que també debutava amb l'absoluta, van tenir minuts a la segona meitat.
0: Espanya tornarà a jugar un amistós de la matinada dilluns a dimarts que ve contra el Perú a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, contra Cap Verd. I avui també juga la selecció espanyola femenina.
1: I ho farà amb 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapi i Iona Batlle, que també són a la convocatòria, a més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. El combinat estatal rep avui a Son Moja, a Mallorca, a Anglaterra, en un duel que decidirà la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, que es farà al Brasil.
0: En competició de clubs, avui el Sabadell afronta el partit més important del que va de temporada.
1: El conjunt arlequinat rep a la nova Creu Alta el filial del Real Madrid en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens de segona divisió. L'objectiu, remuntar el 2-0 de l'anada, tot i que els vallesans els valdria guanyar de 2 gols de diferència per passar. El duel, amb més de 11.000 entrades venudes, serà a les 9 del vespre.
0: L'altre català que disputa aquest play-off d'ascens a segona, l'Europa jugarà diumenge a Vigo, a Balaïdos, contra el filial del Celta, amb un empat a 1 de l'anada. Per cert, avui l'Europa fa 119 anys d'història. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui al Baskonia si no es vol acomiadar de la temporada.
1: El conjunt verd i negre rep els bascos a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts de final dels play-off de l'ACB. Els badalonins, que van caure dimecres a Vitoria en un partit competit fins a l'últim quart, miraran de forçar el tercer i definitiu enfrontament que jugaria diumenge de nou en terres basques. El duel d'avui serà a les 9 de la nit.
0: També avui es juga el segon partit de la sèrie entre el Bilbao i el València, amb avantatge per a l'equip de Pedro Martínez. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es decidiran el tercer partit.
1: El Barça va caure ahir de 3, 87-90 contra l'UQAM al Palau, i haurà de tornar a guanyar demà a Múrcia si vol ser a semifinals. En un final molt igualat, amb algunes decisions arbitrals polèmiques de les quals es va queixar molt el tècnic blaugrana Xavi Pasqual, els murcians es van acabar enduent el segon assalt, tot i que el Barça va tenir 2 tirs en última possessió que podrien haver forçat la pròrroga. D'altra banda, també es decidirà demà, en aquest cas al Movistar Arena de Madrid, la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, després que els blancs guanyessin ahir per un clar 83-118 en terres canàries per empatar l'eliminatòria.
0: En handbol, ara mateix tenim en joc ja el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten des de la 1, acaba de començar, 5 minuts porten a l'Atlético Valladolid. De moment no ha començat gens bé el partit per als blaugranes, que ho perden en aquest cas 0-3.
1: En cas que això canviés i el Barça guanyés, s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 7:15 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, també avui tindrem un Bidasso a Torrelavega i a 9:15 un Alacant-Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions que es disputa la setmana vinent a Colònia.
0: Es aniran seguint aquest Barça-Atlético Valladolid, que com dèiem està en joc des de la 1, 0-3, com dèiem, perd el Barça de moment. En hoquei patins, també avui juguen els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina.
1: En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comes empatada 1-1 després de la victòria de l'Igualada de l'altre dia al Palau Blaugrana. Avui juga el tercer enfrontament entre Igualada i Barça a les 7 de la tarda.
0: I a 9:15 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo amb 2-0 favorable als gallecs.
1: El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els dos partits al Joan Ortoll, començant pel d'avui, si vol allargar aquestes semifinals.
0: I a l'hoquei lliga femenina, demà mateix ja comença la final.
1: La que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes de la final de Copa i d'una de les semifinals de la Champions. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, començarà demà a la 1 al Pla d'Urgell.
0: En tennis tenim en joc ara mateix també el partit de quarts de final de Roland Garros del quadre masculí de dobles, del català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, contra els italians Bolelli i Babasori. De moment 6-5 en el primer set per als italians, tot i que 40-0 estan a punt de forçar el primer tiebreak Granollers i Ceballos.
1: Granollers i Ceballos, de fet, que són els caps de sèrie número 1, que defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I en últim punt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. El líder de la general, Marco Bezzecchi, ha estat 9è i el seu company d'equip, Jorge Martín, 12è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha marcat el 14è millor registre i Àlex Rins el 20è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, waterpolo, hoquei, patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle. En aquest cas, a la modalitat estric des del Prat de Llobregat. Serà demà, quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva, la plataforma de streaming, demà a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la semifinal de la final del playoff d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, però, l'Enjoc TV, hoquei patins, amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Calderracamp Làser a les 4 de la tarda. I per acabar, a un quart de set, tornada del playoff d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això demà, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Això sí, serà a partir de les 4 de la tarda amb la tornada de l'eliminatòria de descens de l'hoquei lliga masculina entre el Digitec Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelli a Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del playoff de descens a la segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

Divendres 5 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant d'handbol, perquè ara mateix tenim en joc ja, ara en parlàvem, el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten a quarts de final a l'Atlético Valladolid, i de moment no ha començat massa

0: luxe. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar renovar abans d'ocupar més territori.
1: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
2: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Matt Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
4: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
5: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
8: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
7: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i cobren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
2: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
3: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
2: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
2: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
10: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
9: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
11: I també a l'aparença es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
9: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
2: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
3: Els textos van ser localitzats a l'escola obertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
2: Canal Tele, Honor Bartomeu.
12: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
13: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
12: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
14: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir el Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
15: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
14: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
16: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
14: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la tercera federació. I diumenge, a un quart de 7 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa més.
2: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 2:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa, edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Contingut. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
18: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlètic Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35-22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació, en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Bad Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cusí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica medioambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport a la cultura, en aquest cas a la Fira del Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que per tant per nosaltres doncs, poder participar i poder ser, portar part del nostre granet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar doncs, de viure no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix.

0: Escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso...
1: Si saps on vols anar... Posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet jugarà demà ser a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar al cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a Tercera Federació. Diumenge a 6:15 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remontada.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
2: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local. Ràdio Cardedeu 90.7

0: la veu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà. Recordem-ho que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
3: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
2: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Aire Dia del president del govern espanyol. Assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Així ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF, que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració. Tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros, fruit d'inspeccions com aquesta. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents de l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
7: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
4: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
2: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballen per apagar el foc en una nau de Montesaón del polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
3: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
2: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
4: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
2: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat. Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de l'Eire Díaz, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ara en solitari.
5: Hoy en De Puño y Letra tenemos un episodio especial. Yo he quedado de aquí unos minutitos con Clara Martínez Clavell. Ella es periodista cultural, pero también es la productora de nuestro programa. Gracias a ella, semana tras semana, podemos visitar a estas escritoras increíbles que venimos entrevistando desde el principio de la temporada. Sé que tiene algo preparado para el episodio de hoy muy especial, pero la verdad es que estoy intrigadísima porque aún me falta mucha información. Así que, si os parece, acompañadme, hablaremos con ella y a ver qué tiene preparado para hoy.
6: ¿Qué tal, María?
5: Muy bien, muy bien. Y intrigada con este programa especial. Sé que tienes preparada alguna así grande para esta tarde, algo importante. Primero de todo, cuéntame, ¿por qué es tan importante un día como el de hoy?
6: Pues porque tenemos a las librerías, porque gracias a las librerías tenemos la puerta a muchos libros que conocemos, que nos recomiendan, que hojeamos, que trasteamos, porque son como lugares sagrados para todos los lectores, ¿no? Y porque, bueno, nos gusta mucho el trabajo que hay detrás de una librería, que es el trabajo que hacen incansablemente los libreros y libreras, y por eso teníamos que ir hoy a una librería para hacer nuestro homenaje desde De Puño y Letra y estar con ellos.
5: Pues a una librería que nos trasladaremos hoy, esos espacios tan mágicos que tanto nos gustan a los lectores y lectoras.
6: Sí.
5: Pero ¿a qué librería vamos a ir concretamente? Porque aquí hay historia también.
6: Vamos a ir a la librería Compás, que está aquí en Cardedeu.

0: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobretot, que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també al corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. Iolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
1: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
0: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
2: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al Carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova d'Ivet Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia, per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Carrie.

Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes precisament i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Barrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On Aniràs, la nova de Tura Sala.

n'aniràs. Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second Chance.

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt, Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist. Una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, Lie

potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magalí Sarré, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al Cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Inns of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves, que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Men in the Arena.

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent un viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Robles, la seva cançó que forma part del seu disc Olympus. Es diu Nose Dive.

Nose Dive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

eres tu. Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltó. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquest estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: elles contra nosaltres. Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
1: 30 dotacions dels bombers segueixen treballant per apagar l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda.
2: La nau afectada ha col·lapsat, però el foc segueix actiu. Ara els treballs se centren en evitar la propagació a una nau veïna. L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
3: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars, doncs ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
1: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díaz.
2: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: Òmnium, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
5: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
2: La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls a la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
1: A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
6: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
7: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
1: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
8: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindrà el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de l'ACB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga, ara comença l'Igualada Barça i a 8:45 Calafell Liceo.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la Serralada transversal, però ruixats, remets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin perquè hi ha força números d'algun remet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació d'aquesta hora encara en alguns punts una mica plena. En el cas, per exemple, de l'AP7, ens queda la zona entre Santa Perpètua de Mogoda i pràcticament Granollers, amb lentitud, aturades, tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. També la C58 no acaba de millorar, en aquest cas en sentit Barcelona, entre Montcada.

0: del nus de la Trinitat. La C32, on hi ha hagut un accident a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona, encara registra aturades en aquest punt i, de fet, també en sentit contrari, en sentit Castelldefels. A les dues rondes i en sentit Trinitat encara hi ha força moviment, la litoral de zona franca a la Barceloneta i la de dalt entre la zona de Pedralbes i Horta. I pel que fa a altres vies, sobretot vies de costa, tenim l'autopista de Maresme amb força volum, la zona de Tiana, també a Mataró, la C63 a l'altura de Lloret o en el cas de la C65 a l'altura de Cassà de la Selva. És tot de moment, bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
3: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
2: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell.
4: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
5: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
6: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
7: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
4: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
8: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
4: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
9: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar. El govern s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
4: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràdios.
2: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
3: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
10: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
3: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
2: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
3: Són declaracions a la xarxa.
11: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
3: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
2: I jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
3: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es planteja de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
2: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
12: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
13: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política, i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
12: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Titular també destacat de la tarda. Ha estabilitzat l'incendi que crema a aquesta hora a Santa Perpètua de Mogoda, a la nau d'Onda. S'han hagut d'evacuar els treballadors d'aquesta nau i també dels edificis del costat. Vallès Visió, Albert Maspons.
14: Un incendi que ha començat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda i per al qual els bombers s'han trobat amb el factor advers del vent que bufava en aquells moments. Els gairebé 80 treballadors que es trobaven a la nau han pogut sortir pel seu propi peu i no s'han hagut de lamentar danys personals. Malgrat que s'haurà de fer una investigació exhaustiva, una hipòtesi apunta a les plaques solars de la coberta de la nau. Escoltem a Joan Carles Mingueza, alcalde de Santa Perpètua.
15: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics, doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars, doncs ha produït aquí l'incendi.
14: La nau afectada ha acabat col·lapsant, però el foc continua actiu. També s'ha demanat que s'evacuessin els treballadors de les empreses més pròximes. Malgrat la vistositat d'aquest fum, les autoritats han informat que no és tòxic.
2: I titular polític, Pedro Sánchez, promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat, indignat per la informació que es va sabent.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
16: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
3: També ha anunciat que els serveis jurídics al PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
2: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
17: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
18: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
17: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
18: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat i hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
17: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat han enviat una carta al Papa Lleó XIV, que publiquen diversos diaris, per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
3: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes com el Barça, Òmnium i l'ANC han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i la llengua catalanes.
2: Doncs a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó XIV la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Viver.
19: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat de la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
20: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
19: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
2: La visita també implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
3: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
2: I en el compte enrere per la visita que el pontífex farà a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
3: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
21: És possible que els temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el PAP. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada familiar, una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que ho tinc.
3: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb la visita del Papa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino.
22: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. 4, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
23: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
22: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: I en territori, el Baix Ebre protagonitza el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 aerogeneradors més grans i amb més potència. Canal Terres de l'Ebre, Caterina Vinyó.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de l'Escolla de Tes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
5: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
0: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
2: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores a Empordà Televisió, José Manuel Segade.
6: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
7: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
6: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
2: I una troballa fortuïta a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
24: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts, s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
25: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
24: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca aquesta nit, serà a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència. Per aconseguir-ho, tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà, per tant, un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar, ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: I també a les 9 de la nit la penya rebrà el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB de bàsquet, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a victòria. En bàsquet, encara el Barça jugarà demà a C en aquestes semifinals del play-off a Múrcia, en perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 amb un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Cleaver.
4: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos.
5: The new day, the new game.
6: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
5: What we've got to do, what we can do.
2: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà dissabte a les 5 les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada Barça, amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas, Igualada 0, Barça 1, gol de Ferran Font. I a 8:45 el Calafell rep al Liceu el Joan Ortoll, obligat a guanyar per no tancar la temporada. I en waterpolo, demà a 5:45 de la tarda a la xarxa Més es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina. Serà el Natació Rubí, que aporta 3 gols d'avantatge, o el Barcelona.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que referma la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
2: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han creat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny. No és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
0: Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona.
2: L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
6: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs ha produït aquí l'incendi, però repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez.
2: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
8: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
0: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
2: Una iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
0: Empordà Televisió, José Manuel Segade.
9: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
10: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
0: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
11: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit, la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga a 7 minuts pel descans, Igualada 1, Barça 1 i d'aquí una hora Calafell Liceo.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, remets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local. Que no ens sorprenguin, perquè hi ha força números d'algun remet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Correctem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Lali. D'aquesta hora queden encara alguns punts amb lentitud, amb aturades, tot i que ara ja aquesta hora tot plegat ja comença a millorar. En el cas de l'autopista AP7 ens queda la zona entre Santa Perpètua i Granollers amb trams de lentitud, aturades intermitents en sentit nord, en sentit Girona. També a la C60 Argentona, en sentit Mataró, i puntualment a l'autopista del Maresme, també a la C32 a Mataró, en sentit nord. A les dues rondes, ara ja sí, va millorant el trànsit en sentit Trinitat, tot i que queden punts, trams amb lentitud, a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Horta i a la ronda litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta. I d'altra banda, també ens queda trànsit intens a la C55 a Castellbell i a Vilar, on aquesta tarda hi ha hagut un accident, ara ja però tot retirat, i el trànsit ja va millorant en aquesta zona també de la C55. I és tot, bona tarda.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
2: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents ha fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
0: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell.
15: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
15: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
16: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
15: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
17: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar. El govern s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
15: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràdios.
0: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
2: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
18: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
2: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
0: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
2: Són declaracions a la xarxa.
19: esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
2: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
0: Jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
2: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
20: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
21: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
20: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Titular també d'aquesta tarda, estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona. La nau ha col·lapsat, però no consten danys personals. Els treballadors d'Onda i de la resta d'edificis pròxims han estat evacuats. Vallès Visió, Albert Maspons, bona tarda.
22: Molt bona tarda, doncs segueixen els treballs que estan fent els bombers en aquesta nau d'Onda. Com bé dèieu, ja es troba l'incendi estabilitzat, això sí, les tasques encara segueixen per donar per finalitzat aquest incendi que començava quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. El vent que bufava en aquells moments no ha ajudat gens a les tasques d'extinció. L'interior de la coberta ha estat una de les parts més afectades des de bon principi. També la coberta, de fet, una de les hipòtesis és que l'incendi s'ha generat a la coberta, just on hi ha les plaques fotovoltaiques. Les tasques segueixen, no hi ha hagut danys personals i els bombers segueixen treballant per extingir, per donar per acabat aquest incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Maspons, per aquesta última hora des de Santa Perpètua de Mogoda. I titular polític, Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: I a Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
6: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
8: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
6: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
8: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat i hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
6: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien o han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes, com el Barça, Òmnium o l'ANC, han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i llengua catalanes.
0: I a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellbé.
9: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
23: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
9: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per ús residencial. Jordi Casino.
24: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
25: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
24: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I en territori, les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser molt complicada si no plou aviat en aquesta zona. Ho ha ullit de ràdio, Guillem Figuerola.
3: Així ho han traslladat durant la presentació del desplegament de recursos per a la campanya forestal 2026 a la regió d'emergències de Lleida, on el cos ja ha demanat als pagesos que no baixin la guàrdia i que comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies, i així no calgui destinar mitjans d'extinció a salvaguardar infraestructures que podrien estar protegides. Llorenç Ricou és el cap dels agents rurals a Lleida.
10: Perquè que hagin de destinar tots els mitjans d'extinció a salvaguardar una granja quan podria estar totalment autoprotegida, això es demana que la prevenció d'incendis passa per tothom, però principalment per la mateixa gent, i sobretot la gent que viu al territori, que aquesta és la clau. S'han d'autoprotegir, i el que no poden fer és esperar que vinguin allí 7 camions de bombers a salvar-los la casa, si ells no han fet res abans.
3: Pel que fa a la campanya forestal d'aquest estiu, els bombers preveuen una activitat d'incendis molt condicionada per la sega i els episodis de calor intensa.
0: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
11: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
12: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
11: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
0: I el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro.
13: Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
14: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic, i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
13: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
26: També a l'aprenència es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè té la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
13: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
27: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència per aconseguir-ho. Tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
28: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
27: I també a les 9 la penya rep el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff de l'ACB amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer i definitiu partit a Vitòria. De la seva banda, el Barça jugarà demà ser a les semifinals del playoff de l'ACB a la pista del Múrcia. Recordem que ahir va perdre el Palau Blaugrana contra l'equip Murcia per 87-90 en un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clyburn.
4: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de playoff contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
27: I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. De fet, el conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 de 14 i jugarà demà a les 5 de la tarda a les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la que seria la 13a Copa del Rei consecutiva. Escoltem el jugador del Barça, Peter Sikusa, millor jugador del partit amb 6 gols.
5: Hemos salido muy bien. Creo que al final hemos salido dormidos, pero como siempre somos un gran equipo. Creo que al final, si todos estamos al 100%, cada jugador está al 100%, podemos ganar a cualquiera y hemos salido un poco adormidos, pero bueno, poco a poco, es el primer partido. Mañana semifinales, así que vamos a salir a tope.
27: En hoquei, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del playoff pel títol, el millor de 5. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada Barça amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas, partit al descans, Igualada 1, Barça 1. Gol de Matías Pascual per l'Igualada i de Ferran Font pel Barça. I a dos quarts, el Calafell rep el Liceo al Joan Hurtoll, obligat a guanyar el Calafell per no tancar la temporada. Escoltem l'entrenador de l'equip del Baix Penedès, Guillem Cabestany.
15: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit com han sigut molts aquí a l'Hurtoll o les finals que hem jugat o els partits de playoff que hem jugat a fora, i per tant esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
27: I un apunt de tenis per acabar. El català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos disputaran demà a les 11 la final de dobles de Roland Garros contra Elio Vara i Paten. Serà la segona final consecutiva a París per a Granollers i Ceballos, que poden guanyar, atenció, l'Ali, el seu tercer Grand Slam.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
16: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per estabilitzat poc després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montesa Gondà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:15. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
3: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem

0: a 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
1: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'aquesta exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
0: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.
2: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Els bombers no descarten un col·lapse secundari. 32 dotacions han treballat en aquest succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
3: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que es podrà treballar. Amb aquesta nau, no. L'estructura està danyada, està col·lapsada, tenim col·lapse estructural important i, de fet, encara no permetem els accessos i estem monitoritzant, diguéssim, quina és l'evolució d'aquesta estructura, perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
2: I en el compte enrere de la visita del pare, del Sant Pare que farà Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari. Pel que fa al contingut de la

0: és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt a les taxes màximes d'alcoholèmia a la demarcació, explicant que fa uns anys era estrany trobar taxes que superessin el límit administratiu del 0,60 mg per litre i que en comptades ocasions s'acostaven a l'1. Ara, en canvi, els Mossos avisen que és habitual trobar-ne en positius de més d'un gram per litre. També alerten de l'ús del mòbil, que segueix sent un dels motius més habituals d'accident. I d'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrofó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins de l'equip de govern i també al mateix temps obre un procés de reflexió per valorar-ne aquests dies la seva continuïtat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats a Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau on hi ha el centre logístic, ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. El centre de producció, però, no està afectat. Els bombers no descarten un col·lapse secundari, això sí. 32 dotacions dels bombers han actuat en aquest succés que no ha causat ferits. Encara no es coneix l'origen del foc, però segons l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. I al Baix Ebre hi ha un primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de les Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 eurogeneradors. Més grans i amb més potència. Tot plegat per una aposta del govern per renovar les instal·lacions arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Escoltem la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
3: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
2: I el Departament de Salut xifra en un 15% a tot Catalunya l'afectació a les intervencions no urgents per la protesta dels metges a no fer hores extra que van començar aquest dilluns. Segons Salut, les operacions afectades no s'han reprogramat i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada per

secreta per reconstruir el lloc dels fets on va haver la caiguda a Collbató. I el monestir de Sant Pere de Rodes ha implementat un projecte, Els ulls de la història, que inclou una experiència immersiva que explica la vinculació del monument amb el poblat de Santa Creu i el castell de Verdera. La proposta inclou videomapping a la portalada de l'església, una guia multimèdia del conjunt i una nova senyalització per poder visitar-lo.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

wouldn't have come here.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.